0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? La segona edició de la Cantada del Foment de Girona va tenir lloc fa pocs dies, concretament el dijous 2 de juliol d'aquest 2026. Es va celebrar a la plaça de Catalunya de Girona, en un escenari obert de cara al riu Unyà i amb vistes a la catedral i a Sant Feliu. Sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés, la vetllada va reunir tres formacions més destacades de l'havanera i el cant de taverna, com són el Son de l'Havana, Argeu i les Anxovetes. L'objectiu d'aquesta segona edició ha estat consolidar la cantada com una de les cites imprescindibles de l'inici de l'estiu a Girona, barrejant música tradicional, identitat i gastronomia. Anem a fer un tastet del que va ser la cantada. Comencem aquesta nova temporada de tastets de cantades. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Els primers que van pujar a l'escenari, igual que l'any passat, van ser el grup Argeu de Palafrugell, que enguany no tenen el CD, però sí que han participat a un gran espectacle musical totalment recomanable i que es titula Maramundi, juntament amb artistes com Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, acompanyats per la Coral de Puig-reig i la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya. Tot i que ells ja els presentaran, els hi avanço els temes i també els explico, per als que no sàpiguen de què va, que del seu repertori que varen fer en aquesta cantada de cada grup he escollit quatre cançons. I les d'Argeu són Tamariu, Mar Bonança, Calella i Cercança Tonada.
3: Bé, som Argeu, venim de Palafrugell, molt contents d'estar aquí a Girona. L'any passat vam començar i aquest any és una realitat, és una cantada fantàstica, ben florida de gent i amb un espai, amb un entorn immillorable, la catedral Sant Fèlix. I bé, nosaltres ara volem fer una que parla de casa, de Tamariu, una cançó de Josep Bastons i Narcís Oliver de la primera època i que és ben coneguda també. Tamariu.

Una cançó que vam fer servir per obrir el nostre penúltim disc, ADN, i que és de Ricard Viladesau i la lletra de Josep Martí Clarà Bepes, que vam fer moltes cançons, moltes sardanes sobretot, i aquest és un vals, un ritme de vals lent, ben bonic, i que parla una mica com aquell mar, quan el mar està en bonança, que té aquell pes, té aquella cadència, i que és ben bonic, i que ens agrada tant observar-lo, ens quedem embobats mirant el mar. I aquesta cançó explica una mica aquest paisatge. Mar, bonança.

dels mateixos autors, una cançó que farem sense guitarra, una sardana. Dintre del repertori de l'Havanera ens agrada fer havaneres, evidentment, balsets com aquest, el Mar Bonança i la Calma de la Mar, i també sardanes a capella, aquesta la farem, dels mateixos autors, Calella, que parla d'aquesta platja tan melancòlica i tan coneguda per tots, i que dissabte farem una gran cantada també, que no té res a envejar la d'avui, i que amb els anys segur que serà tan important la de Girona que precedirà a la de Calella, i la gent parlarà més de la de Girona que la de Calella que ve després. Aquesta es diu Calella, som-hi.

0: bona gent.
1: Moltes gràcies, molt agraïts. Molt agraïts. És una sardana d'aquelles valentes que ens ha de cantar perquè ens transporta molt a casa nostra. En volem fer una altra del mestre Bastons que va idear amb el seu company de lletres moltes vegades, Tòfol Mus. Era una cançó que parla una mica de la seva història. En Tòfol Mus enviava per carta el poema de la lletra, de la música, de la cançó que volia que en Josep li musiqués. I en Josep ho llegia, s'ho escoltava, feia una tornada a sobre, llavors l'enviava en casset, us en recordeu el que era, no, el casset? Molts d'aquí segur que sí. Els enviava, l'enviava a tornar del casset cap a Maó, i allà en Tòfol Mus deia, carai, quina peça, quina música m'ha posat en Josep. I d'aquí em feien cançons com aquesta, que es diu Cercant-se tornada, i que explica una mica aquesta història, que m'he embolicat una mica, però crec que més o menys ja m'heu entès.
2: S'ha entès.
1: S'ha entès, sí.
2: La pròxima ja la presentarem nosaltres, eh? Ja estan avorrits.

0: visca Catalunya, visca el Foment, visca Girona.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit, gràcies.
2: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
3: I després del grup Arjau, seguidament van ser els de Sant Vicenç dels Horts, el Son de l'Havana, un grup que no deixem mai amb un repertori molt ben acurat i amb grans músics professionals. Aquesta és la seva selecció. El capità, quan érem dos infants, les dones del mar i el canó de Palamós.
4: Gràcies, benvinguts de nou. Ens agrada molt ser aquesta tarda aquí i compartir en aquesta segona cantada del Foment amb tots vostès la nostra música conjuntament amb els nostres companys. Bé, seguim a fer-ho amb una manera que porta el títol El Capità, però amb un arranjament especial que va fer el Llorenç per Son de l'Havana. I sona així.

0: Bé, dintre del nostre últim disc que vam registrar ara fa aproximadament un any, hi ha una fantàstica cançó que l'autor tenim aquí a l'escenari, que és l'Oriol Roca, i ell mateix ens pot explicar com va anar tot això, Oriol. Agafant la boca plena, eh?
1: Hola, què tal? La cançó que tocarem es diu Com quan érem dos infants. Perdoneu, és que dic, avui estic posseït pel Guardiola. Surten galls i és una rumbeta ben alegre que ve a celebrar l'amor de dues persones que s'estimen molt, que s'estimen d'aquella manera en què els infants fan les coses. És per això que es diu Com quan érem dos infants, per tots vostès.
0: Som-hi.

Molt bé, seguim per tots vostès. Anem amb una cançó dedicada a la dona del mar, però no la dona del mar que va a feinar al mar, a treballar-hi, no. Les dones que es queden a casa i pateixen i han patit sempre el seu, esperant els seus marits, els seus companys, perquè tornin de la mar amb una bona pesca i sobretot amb vida. Les dones del mar.

matí amb la lluna, una barca petita empesa per homes, amb xarxes cosides d'històries viscudes, retalls d'esperança i anhels de fortuna. Endinsant-se en la fosca, un fanal ombrejava el

0: Moltes gràcies.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
0: Aquesta de les dones del mar, fantàstica cançó, fantàstica lletra. I els autors els tenim aquí a l'escenari, José Manuel Olaya i l'Oriol Roca. Moltes gràcies, senyores.

Tots els que heu estat a Palamós en alguna ocasió sabeu que hi ha un carrer, hi ha un canó famós, eh? Hi ha un canó, allà quiet, gairebé arrovellat, hauria de ser sense forat. És com nosaltres pensem que haurien de ser avui, estar avui en tot el dia, avui en dia tots els canons del món, com el de Palamós, allà quiet, sense forat, sense fer soroll. El canó de Palamós sona així.

0: Moltes gràcies!
1: Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: I després de Sons de l'Havana, els diré que si l'any passat tancava la cantada del grup Terra Endins com a anfitrió, aquesta vegada els hi tocava fer-ho al grup Les Anxovetes, una formació que no ha parat de créixer musicalment des dels seus inicis a l'estiu de l'any 2013. El repertori que he escollit és el següent: Records, Encisadora, Tornaré i Ànima de Corall.

Moltes gràcies, bona nit, què tal, com esteu? Nosaltres estem molt emocionades de ser en aquesta cantada, entre altres coses doncs, perquè estem jugant a casa i sempre ens agrada molt doncs, poder actuar aquí amb totes, tot de cares conegudes i d'altres que no ho són però que a més agrada molt veure-us. Nosaltres som les Anxovetes, els nois són els Seitons i us acabem d'oferir un balsen mariner que es diu Records i ara farem un passo doble que vam incorporar l'any passat en el nostre repertori que ens agrada molt i que es diu Encisadora.

0: Moltes gràcies, tornaré.
1: Bé, ara la cançó que farem a continuació és una habanera reggae, que li diem. És una cançó del cantautor usonenc Guillem Remisa, que ens va robar el cor, que esperem que us agradi, que es diu Ànima de Corall.

0: dia mal.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
3: I després d'escoltar els grups venia la cançó final. I per tancar, aquesta vegada, igual que l'edició passada, no es va interpretar ni la vella Lola ni el meu avi, sinó la sardana que podem dir que és l'himne oficiós de la ciutat de Girona. Segurament ja tots saben quin és. L'escoltem, la gaudim i, com no, la cantem. Girona m'enamora.
4: Moltes gràcies, Anxovetes, i lògicament anem a cantar tots plegats una magnífica cançó perquè Girona m'enamora a tu, m'enamora a mi, ens enamora a tots. I per tant, rebem un fort aplaudiment a la resta de grups que ens acompanyaran, que és el Son de l'Havana. Arjau. Anxovetes. I com que em fa defecte que pràcticament tots sabem aquesta cançó i que acabarem cantant Girona m'enamora.

després d'escoltar la única cançó que varen fer els grups en conjunt, aquest de Girona m'enamora, acabem aquest tastet de la segona cantada de Havaneres del Foment de Girona, esperant i desitjant que es vagi consolidant. Recordin que ens poden seguir a les xarxes socials i a la web sonsacaldorella.gindo.com. També els hi recordo que Maria José Voltó ens té al dia de l'actualitat havanerística de Catalunya, amb tota l'agenda de les cantades que es fan arreu i també detallades algunes d'elles amb fotografies i vídeo. Gràcies per la companyia i atenció i fins la propera. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranúclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola, un lloc gran perquè en aquesta primera edició s'espera ja unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
3: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre elles, que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans, i alguns dels meus companys segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, a l'invent, encara fem l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de lloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
2: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut...
0: Notícies en xarxa.

Mira, però no ens agrada això de que arribi al cap de setmana, que sí? El weekend, que diuen els anglesos, és el que més ens agrada. Ah, si treballes al cap de setmana, potser la cosa és diferent, eh? Medusa, Khalid, weekend.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

0: Aviam, un, dos, tres, i això amb tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Tornem cap a Terres del Caribe, ho fem de la mà de Ryan Castro, Capo i Gangsta. Aquí tens el seu La Villa.

0: 107.3 FM.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim tot.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

Night Shift Superstar és la superestrella del Tor de Nit. La cançó de Muse aquí a la sintonia de ràdio i de Fan FM. Aquesta té ritme, eh?

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la festa major de Vilafant. Terra i mar, plaes
1: controlades. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
0: Aquí a Ràdio Vilafant, amb totes les novetats que van sortint i que t'oferim, com aquest nou treball de Pitbull. Anem a treballar una mica, Work.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Més música, més energia, més so, més qualitat, més Ràdio Vilafant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: El reggaetón amb la força de Juan Magán i Michael de la Calle. Algo Más és la cançó que escoltes ara mateix aquí a Ràdio Vilafant FM.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.
2: Sóc un avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en que la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Peça musical de María Becerra, Jerry Klein, Lucky Brown, X-Cross. ¿Qué ganas de comerte?

0: 107.3 FM.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Més reggaeton a la FM amb aquesta nova cançó de Ozuna, Millor de antes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta, més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a la diada, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes al passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut, menor d'edat, es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. L'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per aprofitar l'aigua depurada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Les obres s'han licitat per 2,84 milions d'euros. La planta tindrà capacitat per regenerar 7.200 metres cúbics d'aigua al dia, tota la producció actual de la depuradora de Valls, i l'aigua es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants. Un dels membres d'aquesta entitat, Joan Nadal, assegura que aquest pas és una bona notícia.
3: Per fi, l'Agència Catalana de l'Aigua faci l'ERA per al tractament de les aigües i així compleixi la directiva europea del 2024, que els obliga a deixar les aigües en les condicions adequades als usos que se'ls ha de donar. Tot i que, en aquest cas, el sanejament que en farà de l'aigua només és un sanejament sanitari i no traurà la conductivitat que té aquesta aigua residual urbana, que afecta molt greument el cultiu principal de la zona, que són els avellaners, i això és el que preocupa més a la comunitat de regants.
2: La instal·lació també incorporarà 88 plaques solars amb una potència de gairebé 52 quilowatts que permetran cobrir prop del 22% de l'energia necessària per fer funcionar la planta.
0: Notícies en xarxa.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app

Mira, un noi guapo o una noia guapa amb una sala de ball, amb una terrasseta, i et fa una clocada d'ulls. Atenció, wing-wing. És el que ens diu Charlie XX.

0: 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant 107.3 FM.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: 107.3 FM.
1: T'agraden els petons? Que te'n facin molts? Mua, mua. Doncs aquí la tens, la cançó de Ginestar. Mua, mua, mua, mua.

0: Fan. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM. No matter what,
1: no matter what. Lady Gaga, Doechii, aquí plegats amb el Runway.

0: FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 6302, al telèfon del 107.3.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei i platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil, i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular, i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella, també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No deixeu mai que la tristesa s'apoderi de vosaltres. Nil Moliner, Dollar Selmuni, ens proposen Ja no estoy triste. I tant que no, aquí tenim alegria per repartir.

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia. Estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: 107.3 FM.
3: Nova cançó i nou treball de Mike Towers. Aquí tens

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.cat.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tu cara y aún así no te toco.
4: La teva companyia.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, peça animada de Benny Blanco i Beatriz, Joven y Salvaje. Joven.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 8 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 Sud. D'altra banda, parlem de cultura. El Ball Parlat de Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riu Clar de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
3: Em serveix també per començar a testejar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem un, no, fem, sentim que portem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
2: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
1: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me acabar, no sé, però el lo bebe sé que... La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arriba la música de Buhos i han buscat companyia també amb Leire Martínez. Plegats aquest No hi ha pla B.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Des del Vallès fins a...
2: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir. Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: 107.3 FM.
1: Mango, metele mango. Més ritme a les zones de Ràdio Vilafant FM. Aquí tens Sapo Perro. És una cançó de Marc Lucas i Juan Magán.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ara sí, el tema musical d'Antonio José. No queden ni palabras quan l'amor es trenca.
1: Y esperen tu almohada.
0: Així és de bé, escoltàvem aquest tema d'Antonio José.
2: La millor selecció musical del món.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: La veu melosa de Rigoberta Bandini. Aquí tens la cançó de primavera.

0: A mí me llaman el condenado, porque yo vivo preso, tu cuerpo solo.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants assegura no va ser gens menor i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants a la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
3: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
2: D'altra banda, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un altre de menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a la R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona que pot provocar, de moment, reduir l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.
5: Que solo eres tú. Sorry por ser tan directo. Es que ya va mucho tiempo. Igual deberíamos vernos. Aunque se acabe el secreto.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: 93FM.
1: Música i ritme ara mateix amb Mike Towers. Aquí tens el seu nou treball, Una Namàs.

0: ja marxes, surten les paraules sense pressa.
1: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Nova cançó i nou tema de Melendi, Mentiras Arriesgadas.

0: 107.3 FM.
1: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornada a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: Primeres notes d'una nova versió d'una coneguda cançó. Ara mateix la canta David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
2: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: És un luxe tenir a la FM gent com Silvio Rodríguez i Alejo Estivel. Plegats amb aquest Déjenme en paz, una cançó preciosa que ara mateix pots escoltar aquí amb nosaltres, al 107.3 de la FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa número 607 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 12 i 13 de setembre del 2026. El primer que faré serà llegir-vos la poesia que aquesta setmana m'ha enviat la Joana Gage, de Sant Joan de les Abadeses. Quina joia! La rebuda de l'Esclat de Tenora és com una alenada d'aire fresc, que allunya tota contaminació i ens renova la vida allargant-la i alegrant-la amb un pomell de sardanes que ens transporten a la primera florida, com ballava i saltava de jove. Quants records! Ballant sardanes fem país, un país de pau, viu i alegre. Mil gràcies, Martí. Moltes gràcies a tu, Joana. Anem ara a per la primera sardana. De Sabadell, en Jordi Suárez i tota la família feliciten a la seva esposa, la Lídia Caraltó, que el dilluns dia 7 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lídia. La sardana, com cada any, la de l'Enric Ortí, que et va dedicar amb el títol del teu nom, Lídia. L'interpreta la Copa Sant Jordi.

La Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Lídia, és de l'Enric Ortí i Martín. Del Pont del Príncep, la Rosa Claparols i tota la família feliciten el seu fill, en Lluís Prat, que el dimarts dia 8 fou el seu aniversari. Per molts anys, Lluís. La sardana és del compositor Enric Morera i Vibre, amb la lletra de Joan Maragall, l'Empordà. La interpretació és de les anxovetes que la canten.

De l'Enric Morera, les anxovetes ens acaben d'interpretar l'Empordà. De Vilafant, la Sara Simón i tota la família Geli Armengol feliciten a la seva mare, l'Olga Geli Armengol, que el dimarts dia 8 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Olga. La sardana escollida és la del compositor Josep Antoni Balada. Està interpretada per la principal del Llobregat. El seu títol, Olga Armengol.

Josep Antoni Balada, la cobla principal de Llobregat, ens acaba d'interpretar Olga Estimada. De Joan Lázaro i Costa, interpretada per la cobla Marinada, escoltarem Junts i Gentils. Aquesta se'n va cap a Ripoll per a felicitar, de part de tota la colla de les sardanes, a la Núria Rubio i a la seva germana, la Teresa Rubio, que la Núria, per la seva onomàstica del passat dimarts 18, i la Teresa pel seu aniversari, que celebra aquest diumenge dia 13. Moltes felicitats a totes dues, molt de petons.

Acaben d'escoltar Junts i Gentils. És d'en Joan Lázaro, ens l'ha interpretat la cobla Marinada. Del compositor Joan Vila Giliu i Camps, la cobla Mediterrània ens interpretarà Núria. Amb ella felicitem a totes les que varen celebrar la seva onomàstica de les Verges Trobades el passat dimarts dia 8, però molt especialment de Borrassà, la Núria Calmó, de Figueres, la Núria Hernández, la Núria Bassaganyes, la Adela Moles i la Mont Prats, de la Bisbal, la Núria Puig i la Mireia Pareta, de la Garriga, la Núria Marians, de Piera, la Adela Jové, de Porqueres, la Núria Prat, de Sant Just d'Esvern, la Núria Cromols, de Torroella de Fluvià, la Núria Parramon, de Vilafant, la Núria Batlle, de Llers, l'Aurora Prunella, i de Barcelona, les Roquetes, la Núria Sorinyac. També hi tenim, del Far d'Empordà, la Núria Figueres, que la feliciten el seu Joan i la Carme i en Miquel de Figueres. I de Vila tenim la Núria Carbó, que la felicita la seva àvia, la Maria Presa i tota la família. I en Xavi Roig, com sempre, felicita a l'Adela Malirac, de Vinyonet de Puigventós, a la Núria Serarols, a la Núria Gelabert i la Núria Serrat.

Cobla Mediterrània ens acaba d'interpretar Núria, és d'en Joan Vilajoliu i Camps. La propera és del mestre de Caldes, en Francesc Mas i Ros. Per tu, Rosa, és el seu títol. La interpreta la Cobla Mediterrània. Aquesta se'n va cap a Llagostera, on tenim els amics Joaquim Puig i la seva esposa Rosa Puig Moler, que varen celebrar els seus aniversaris, en Joaquim el dimarts dia 8 i la Rosa el dimecres dia 9. Per molts anys parella de part d'en Simon, en Bruno, la Mariana, l'Arnau, tota la família i la Montserrat i tota la cúpula.

0: Artur Rosa, de Francesc Mas i Ros, l'ha interpretat la gobla Mediterrània.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Tota la colla d'amics i amigues de les Sardanes i del curset del Molí de l'Anguila de Figueres, felicitem a la Núria Castelló de la Canya per la seva onomàstica del passat dimarts dia 8. Moltes felicitats, Núria. Han escollit la sardana del compositor Ramon Vilà i Ferrer, interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. El seu títol, Quina Fera.

De Ramon Vilà i Ferrer, la principal del Llobregat, ens ha interpretat Quina fera. Del mestre Josep Cassú i Serra, escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal De generació en generació, i la dediquem a la persona que el mestre li va escriure, a la Mercè Herrero de Barcelona, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat aquest passat dimecres dia 9. Per molts anys, Mercè.

de Josep Cassó i Serra, interpretada per la principal de Bisbal, acaben d'escoltar de generació en generació. Del compositor Cifric Galvany i Abril escoltarem Envellint tot dos, interpretada per la Cobla Montgrins. Aquesta es queda a Figueres per a felicitar a la Teresa Teixidor i en Josep Antoni Verdier, que el dimecres dia 9 celebraren el seu 62è aniversari de noces. Per molts anys, família!

La Copa de Montgrí se'ns acaba d'oferir Envellint tot dos, és d'en Cífric Galbany i Abril. De Josep Cederra i Puig Ferrer escoltarem Les cireres de Ceret, interpretada per la Copa Sant Jordi. I aquesta se'n va cap al Mas de la Gruta del Far d'Empordà per a felicitar a la Teresa Coll i en Salvador Company, que el passat dimecres dia 9 varen celebrar el seu 54è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

De Josep Sederra, la Colba Sant Jordi ens acaba d'interpretar Les cireres de Ceret. De les germanes Assumpció i Montserrat, Rocafort i Pons és la propera. El seu títol, Al peu dels Pirineus, l'interpreta la Cobla, la principal de Badalona. Aquesta es queda a casa. L'Amadeu Tobert i tota la família feliciten la seva esposa, la Mari Prieto, que aquest dijous dia 10 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Mari.

Acaben d'escoltar El peu dels Pirineus. És de la Montserrat i Assumpció Rocafort. L'ha interpretat la cobla La Principal de Badalona. Del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, escoltarem L'aplec de Roses. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. I és a Roses que se'n va per a felicitar en Quim Gratacós, que aquest divendres dia 11 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Quim.

0: La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'Aplec de Roses. És d'en Jaume Bonaterra i de Bau.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 12 de setembre, a Palamós, a l'Ermita de Belllloc, a les 12 del migdia, hi ha ballada amb la Cobla Baix Empordà. A Saus, a la plaça Major, és la festa. A les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 7 de la tarda, hi ha la Cobla Juvenívola de Sabadell. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, 6:45 de la tarda, Cobla Principal de Banyoles. A Figueres, a l'església de Sant Pere, a les 7 de la tarda, concert de música catalana i popular. Josep Queret al contrabaix, Pere Puig al piano i presentat per la Montserrat Mauner. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 9 de la nit, Cobla Sant Jordi. Diumenge 13 de setembre, a Sils, 62è apleca a la pista coberta, matí a les 11 amb la Cobla Ciutat de Girona i tarda a les 4 amb les Cobles Ciutat de Girona, Marinada, Mediterrània i Principal d'Olot. A Girona és la festa major de Montjuïc, a les 11 del matí en l'Embalat i a ballada amb la Cobla Bisbal Jove. A Cruïlles, a l'Ermita Mare de Déu de l'Esperança, a 11:45, Cobla Baix Empordà. A Romanyà de la Selva, festa major, plaça de l'Església de Romanyà. A les 12 del migdia, mitja ballada de sardanes, Cobla Principal de Banyoles. En acabar, aperitiu per tothom. A Riudarenes, plaça de la Vila, a la 1 del migdia hi ha sardanes amb la Principal de la Bisbal. A Vilobí d'Onyà, plaça Vella, a la 1 del migdia hi ha sardanes i vermut amb la Cobla Foment del Montgrí. A Lloret de Mar, a l'Ermita de les Alegries, a 12:45, matí, Cobla Santa Maria de Blanes i tarda, a les 4, Cobla Contemporània. A Orfes, a les 5, hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. A Maçanet de la Selva, a Cal Esparra, festa del Batre, a les 5 de la tarda, ballada amb la Cobla Xaloc. A les Planes d'Hòstoles, a la festa de la Mare Déu de les Encies, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla Foment del Montgrí. A Jafre, a la plaça del Castell, a les 6 de la tarda, concert de sardanes i música per a Cobla i a 7:45 del vespre, ballada tot amb la Cobla la Principal del Llobregat. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, doble ballada a les 6 de la tarda amb les Cobles Flama de Farners i Berga Jove. I a Blanes, cicle d'estiu, plaça d'Espanya, 7:45 del vespre, Cobla Baix Empordà. Dilluns 14 de setembre, Sant Joan de les Abadeses, a les 12 del migdia, a l'avinguda del Comte Guifré, carrer Ramon d'Urc, plaça d'Anselm Calvé i Fundació Emma, hi ha la Cobla Montgrins. A 13:45 a l'església de Sant Pol, concert de sardanes amb la Cobla Montgrins. I a 6:45 de la tarda en el passeig Comte Guifré, ballada amb la Principal del Llobregat. Dimarts 15 de setembre, a Sant Joan de les Abadeses, a les 12 en els carrers de la Vila i a les 5 en la Font del Cubilar, Cobla Montgrins. Dimecres 16 de setembre, a les Escaules, 20a Festa de la Sardana, a les 5 de la tarda a la plaça amb la Cobla la Principal de les Escaules. Divendres 18 de setembre, a Breda, en el Cercle Bredenc, a 7:45 del vespre, concert de Cobla. Hi ha sopar d'entrepans i tot seguit, a 9:45, tres sardanes per ballar de 7 tirades. A continuació, concert serenata.cat, amb la Principal de la Bisbal. Dissabte 19 de setembre, a Sant Mori, és la festa major, a 12:00 en el Puig, hi ha sardanes amb la Principal de Banyoles i Vermut. A Verges, a la plaça Major, a 12:00 del migdia hi ha sardanes amb la Sardinenca. A Besalú, festa major, plaça de la Llibertat, a 1:00 del migdia i a 6:45 de la tarda amb la Cobla, la Principal de la Bisbal. A Artés, hi ha ballada a 6:45 de la tarda amb la Juvenívola de Sabadell. A Riudarenes, plaça de la Vila, a 7:00 de la tarda, Cobla Principal de Cassà. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a 9:00 del vespre i a la Cobla, Vila de la Jonquera. Per el diumenge 20 de setembre, aquí a Vilafant, és la festa major de Sant Cebrià. A la plaça Major, a 11:00 del matí, hi ha sardanes amb la Cobla Sol de Banyuls. A 12:00 hi ha vermut popular i degustació de pomes de rellano. A Terrades, en el Santuari Nostra Senyora de la Salut de Terrades, organitzat pel Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres, 45è Aplec de la Salut. A 11:00 del matí, sardanes. A 12:00, missa i a la sortida la resta de les sardanes. Cobla Baix Empordà. A Tarroella de Montgrí, 62è aplec a la plaça de la Vila, matí a 11:00 i tarda a 4:45, Cobles Principal de Cassà, Principal del Llobregat i Maricel. A Sant Sadurní de l'Eure, a la plaça de la República, a 12:15 del migdia hi ha la Cobla Bisbal Jove. A Llorà, a 12:00 del migdia hi ha la Cobla Ciutat de Girona. A Castellfollit de la Roca, a la plaça Major, a 12:00 del migdia hi ha la Cobla la Principal de Porqueres. A Campdevànol, a la plaça Clavé, a 2:15 del migdia i a 6:00 de la tarda, en la plaça de la Dansa, hi ha la Cobla la Flama de Farners. A Sant Mori, és la festa major, a 5:00 de la tarda en el frontó, sardanes amb la Cobla la Principal de Banyoles. I a Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, 7:45 del vespre, Cobla Col·legi de Santa Maria de Blanes. Dijous 24 de setembre, a Agullana, plaça major, és la festa dels músics, a 5:00 de la tarda, Cobla la Principal de Agullana. Els amics de l'associació sardanista Colla Sabadell notifiquen que fan curset de sardanes avançat. Inici del 16 de setembre i final 16 de juny 2027, cada dimecres de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Lloc, al Centre Cívic Can Rull, carrer de Sant Isidor, número 51 de Sabadell. Activitat gratuïta. I fins aquí la gent.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Pere Costal, instrumentada per en Jaume Oliver, escoltarem interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, 11 de setembre a Vilademuls. Va dedicada a tots els oients amb motiu de que aquest divendres dia 11 ha estat la Diada Nacional

interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar 11 de setembre a Vilademuls. És d'en Pere Costal. Del jove compositor de Perpinyà, Olivier Marquès, escoltarem Una abraçada dels aspres, interpretada per la Cobla Tres Vents. Aquesta se'n va cap a Tuí per a felicitar a les bessones, la Joseline i la Josela Costa, que aquest divendres han celebrat el seu aniversari per molts anys.

Interpretada per la Copa Tres Vents, acaben d'escoltar Una abraçada dels aspres, és de l'Olivia Marquès. De Miquel Tudela i Benavent escoltarem l'obligada de trompeta El trompeta sardanista, interpretada per la Cobla La Principal del Bisbal, el solista en Carles Arruz. La família Font Roure de Figueres la dediquen en el seu net, l'Adrià Font, que aquest dissabte dia 12 celebra els seus 16 anyets, i en el seu fill David Font i esposa Esther Lanau, que aquest mateix dia celebren el seu 27è aniversari de noces. Per molts anys a tots!

Carles Arruz a la trompeta amb la principal de la Bisbal ens acaben d'interpretar de Miquel Tudela i Benavent el trompeta sardanista. De Carles Santiago i Roig escoltarem la plaça dels Praigües, interpretada per la cobla Ciutat de Cornellà. Aquesta es queda a Vilafant, per una doble felicitació, també. Aquest dissabte, dia 12, la Mireia Costell celebra la seva onomàstica. I el dilluns, dia 14, el seu marit, l'Albert Font, el seu aniversari. Per molts anys, de part de la Griselda, de les famílies Costell-Basac, Font Roure i de l'Angelina i meva.

La plaça dels Paraigües de Carles Santiago ens l'ha ofert la Cobla Ciutat de Cornellà. Tornem a anar cap al Far d'Empordà, ara per a felicitar a la fina company i en Josep Jofre de part de tota la família, ja que aquest diumenge fa 60 anys que es varen donar el sí a l'església de Sant Martí d'Empúries, per molts anys parella. Per a vosaltres la sardana del compositor Josep Maria Vilà i Saliner, que ens interpreta la Juvenívola de Sabadell, el seu títol, l'Aplec de Sant

de Sabadell. Del compositor Laureà Vilà i Quintà escoltarem Saltant de Goig, interpretada per la Cobla Perpinyà. Amb ella felicitem de Figueres a l'Adelaida Celles, que aquest diumenge dia 13 és el seu aniversari. Per molts anys de

0: Interpretada per la Cobla Perpinyà, acaben d'escoltar Saltant de Goig. És d'en Laureà Vilà i Quintà.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del compositor de Sant Julià de Lòria, a Andorra, en Daniel Areny i Rossell, escoltarem la seva única sardana que porta per títol Dansaires Andorrans. Ens l'ofereix la Cobla Vents de Riella.

El Cobla Vents de Riella ens acaba d'oferir dansaires andorrans, és d'en Daniel Areny i Rossell. El passat dia 2 d'agost, a Muià, fou estrenada la sardana del compositor Sergi Renom i Vilardell. El seu títol, El campanar de Muià, l'escoltarem interpretada per les cobles Sant Jordi i Lluïsos Cobla.

La Lluís Oscoble i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, ens acaben d'interpretar El campanar de Moià. És d'en Sergi Renom i Vilardell i fou estrenada a Moià el passat dia 2 d'agost. A Vidreres, el passat dia 29 d'agost, la principal del Llobregat va estrenar la del trompeta de la Bisbal Jove, en Carles Alcaide i Blaia, que porta per títol Nostra llavor oberta.

de Carles Alcaide, la principal del Llobregat, ens acaba d'interpretar Nostra llavor oberta, veu estrenada el passat dia 29 d'agost a Vidreres. Aquest diumenge passat, dia 6 de setembre, a Riembau, al Coll Lliure, la Cobla Els Casanovas varen estrenar Merci Clemens, l'autor, la pròpia cobla, que és la que signa aquesta sardana. I està dedicada a la Clemens Fabra, que té 99 anys i que és, i ha estat, sempre una gran seguidora de la cobla.

Yeah.

yere bakıyor.

acaben d'escoltar Merci Clements. Està signada per la Cobla Casanovas com a autor i l'han interpretada ells mateixos. Fou estrenada aquest passat dia 6 al Riembau Coll Lliure. Ens acomiadarem avui amb una obligada de trompeta. És de Manel Coma de Vall, arranjada per en Fèlix Martínez. El seu títol, Voltreganesa, l'interpreta la principal del Llobregat, el solista de la trompeta, en Jordi Serrano. La vaig enregistrar a Jafre el dia 8 de setembre del 2019. Fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: Què us sembla el que us acabem de dir? És veritat, no? És una proposta normal, ja que l'estiu moltes paraules sobren. En canvi, la música sempre se li acompanya. Amics, amigues, què tal, com esteu? Aquí, novament, entre tots vosaltres, l'Embalat, les nostres orquestres, tant d'aquí, de casa nostra, com de fora. Entre tots vosaltres comença una sessió més de música per escoltar, de música per ballar. La música d'Embalat, de Festa Major, el que li voleu dir, farà present aquí a través de la sintonia i del bon fer de moltes formacions musicals, tant siguin especialment grans com petites. Entre vosaltres, i a partir d'aquests moments, l'Embalat radiofònic.

Tristes recuerdos, un tema que us acabem d'oferir en aquesta selecció d'orquestres de l'estiu. I continuem amb el referent que tenim de la música italiana, també molt ballable, com recordant aquest tema, un tema preciós dels anys 60. És Franco Baguti, que l'ha versionat en una música quelcom més moderna. Buonasera, senyorina, buonasera.

I aquí, a través de la teva sintonia, continuem ballant, disfrutant, ja ho farem amb l'Orquestra de les Espanyoles, en un tema de Rocío Dúrcal, Desaires, ells són los españoles.

aquest estiu. Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. L'embalat, com és de costum en les millors orquestres, i la seva música especial per l'estiu, els seus èxits en tots vosaltres i en la vostra sintonia, l'embalat radiofònic. Un altre tema també, mudet per l'estiu, Borratxa te recuerdo.

balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu. I recuperem l'orquestra Los Españoles en un bonic tema, Amor quemarropa.

0: Nunca és suficient un tema interpretat en viu i en directe i de cara al públic i en el públic. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tot és sempre a ti. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Com tot aquest estiu recordant les gavines i aquella platja enyorada.

Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Balla o escolta, però disfruta amb la música de l'embalat d'estiu.

A la teva sintonia, gaudint de les millors cançons interpretades instrumentalment que et van acompanyar al llarg de molts anys de la teua vida. Van aquelles lletres, però en aquesta ocasió grans orquestres interpreten aquells temes inolvidables per tu.

aquest estiu. Oh, refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

aquest estiu. Oh, quina calor que fa! Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. I aquesta música i aquestes cançons oferim avui en forma instrumental. Disfruta-les, encara que estem pràcticament al final del nostre programa.

Amics i amigues, ja no ens queda res més que dir-vos, de sol emplaçar-vos per la setmana que ve i desitjar-vos a tots i a totes que sigueu molt i molt feliços. Ha estat un programa més de música de les petites i grans orquestres de casa nostra i també de fora de casa nostra. En ella, com sempre, us portem la música d'embalat i de festa major. Aquesta música tan representativa de les nostres festes. A tots i a totes, repetim, que sigueu molt i molt feliços i esperem el proper programa a la mateixa sintonia i, com no, que passeu una bona setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tarda del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I parlem ara de mobilitat, és que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: Isabelle.
1: És la cançó i és el tema de Taylor Swift, I Know You. Ho sé, et coneixo.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio. A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Energia.
3: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: dice son mentiras, hombre. Siempre está igual. No va a cambiar en tu vida. El que no va a cambiar soy yo. Adiós.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Ritme amb aquesta nova cançó de Jordi Ninus. Les coses bones, vinga, pensem en positiu.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Allà on va causar furor la seva música, la seva presència i la nova cançó de Becky G, Patrona.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race d'inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Platja, piscina, sol i ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
0: Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menor d'edat, 17 arrestos es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vejatori que segons l'entitat van rebre 8 dels menors detinguts i ha assegurat que estudiarà totes les vies legals contra l'actuació policial. L'ANC també ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Escoltem Josep Vila.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Gaudint i escoltant aquí a Ràdio Vilafant FM noves cançons com aquesta peça de Rau Alejandro, Dando Vueltas.

club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Okay.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Terra i mar,
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3.
1: Des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, Ritme amb Dos Amantes, una de les peces de Tini i Ulises Bueno.
2: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: La millor selecció musical del moment.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora Notícies en Punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: El ritme càlid, el ritme tropical. Abraham Mateo, Lucra, Último Baile.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Tornelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 del vespre per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I és moment ara per conèixer la previsió del temps per les properes hores i de cara a demà diumenge. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquest dissabte ens ha portat un temps de meravella en general, i és que la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir i el sol ha estat dominant la majoria de comarques. Sí que alguns núvols no s'han acabat de desfer a cavall de les comarques de la costa, del prelitoral, especialment entre Tarragona i Barcelona, i fins i tot alguna gotellada ha arribat a caure al voltant del Garraf, de les muntanyes de l'Ordal, d'Olivella, també prop de Montserrat. Aquests nuvolots al llarg d'aquesta nit i sobretot el diumenge s'acabaran desfent, per tant ens espera un diumenge d'allò més tranquil, amb força diferència de temperatura, això sí, entre el matí i la tarda. Matí frescal, tarda igual o més càlida que la d'avui, i amb vent feble, per tant un altre dia perfecte per fer activitats al ras. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, tant que hi estarem pendents. Tot i que, d'altra banda, també us expliquem que 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona d'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre Passeig de Sant Joan i la Ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. La ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

0: fan. 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: 107.3 FM.
1: Vine'm a buscar, vine'm a buscar.
2: Així sona aquesta nova peça de Alfred García. Ei, vine'm a buscar.
1: Vine'm a buscar, sí.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a la...
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: Compartim un bon moment amb la nova cançó de Beyoncé. Aquí tens el Morning Down Dong.

0: Doncs sí, nova peça musical des de la FM.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
3: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Un preciós tema musical de Danny Ocean, Ryan Castro, plegats amb aquest Desahógate.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre, s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb més successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons ha explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. I no ens movem de Tarragona, perquè la ciutat obre aquest dissabte els recintes monumentals als ciutadans en una activitat a la que s'adhereix el Grup de Patrimoni de la Humanitat. La Nit del Patrimoni inclou una jornada de portes obertes, visites guiades, dansa i titelles. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat espanyoles, on s'inclou Tarragona, celebren de manera conjunta la Nit del Patrimoni, que a més coincideix amb el primer cap de setmana de Santa Tecla. Tàrraco donarà el tret de sortida aquest dissabte amb una jornada de portes obertes al Circ i Pretori, l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic o el Fòrum de la Colònia. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, explica que és una manera d'apropar el patrimoni als tarragonins i tarragonins.
3: És una manera de donar a conèixer el nostre patrimoni, de que la gent el conegui també doncs, d'una forma diferent a les nits, a la nit d'aquest final d'estiu, que a més per nosaltres doncs, té una coincidència bonica, que és que normalment sempre coincideix amb la festa de Santa Tecla.
2: L'activitat serà gratuïta.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada.
0: Notícies en xarxa.

0: de Vilafant arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

És la nova cançó i el nou treball d'Amaral. No quiero más canciones tristes. Vinga, va, a veure si és veritat i ens alegrem amb aquest nou tema d'Amaral.

0: 107.3 FM.
1: Ens aprofitem de la música de Maniac per fer aquest tema Eladio Carrión, la triada amb el Polaroid.

A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

El reggaetón amb la força de Juan Magán i Michael de la Calle. Algo más. És la cançó que escoltes ara mateix aquí a Ràdio Vilafant FM.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant.

0: ja comença a fer-se clar.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la

0: La Terra més fosca. Un viatge per la crònica negra
1: on orbiten els mites.
2: Deia Virgili a l'Eneida, cap dia no us esborrarà de la memòria del temps. Hi ha dies que queden fixats a la memòria col·lectiva. Dies en què gairebé tothom recorda on era i què estava fent. 11 de setembre de 2001, 8:46 del matí, Nova York. Un avió impacta contra la torre nord del World Trade Center. 17 minuts després, un segon avió impacta contra la torre sud. A partir d'aquell moment, ja no hi ha cap dubte. Els Estats Units estan sent atacats. Durant les hores següents, gairebé 3.000 persones moriran i el món canviarà. De fet, la frase de Virgili presideix el pavelló del Museu Commemoratiu de les Torres Bessones a Nova York. Però aquell dia també començarà una altra cosa. Preguntes, dubtes i, molt aviat, conspiracions. Que si les torres van ser demolides, que si el Pentàgon no hi va impactar cap avió, que si el govern ho sabia, que si l'edifici 7... Perquè si hi ha una cosa que agrada als nord-americans gairebé tant com explicar la seva història, és sospitar que la història oficial no és tota la història. I per parlar d'això, hem pensat que era bona idea aplegar dos equips, dos programes cosins germans. Un d'exitosíssim dedicat al true crime, als crims i a les històries més fosques. I un altre dedicat a la pseudociència, a les conspiracions i a demanar proves quan algú diu allò de «és que no ens ho expliquen tot». A més, compartim en Xavi Gorro. Els dos presentadors ens diem Sergi de nom i els nostres cognoms comencen per T. Està clar que sembla sospitós. Però de moment ho atribuirem a la casualitat. 25 anys després de l'11S, la nit més fosca i la Terra no és plana s'ajunten en un especial per disseccionar aquella tràgica i històrica jornada. Benvinguts a La Terra més fosca.
0: La Terra més fosca.
3: Bones, benvinguts a La Terra més fosca, aquest programa especial que en fem entre, com ja ho ha dit el meu company Sergi T, l'altre, el que no és l'original, diguem-ne. Fusionem aquests dos programes per parlar d'un cas que segur que ens va esparverar més o menys a tots. No sé l'edat dels nostres oients, tot i que calculo que la majoria van viure aquell moment, com també el van viure tots nosaltres els que estem aquí. Jo concretament el vaig viure després, bueno, mentre menjava la botifarra en seques tradicional que fèiem a casa per l'11 de setembre, quan a l'obrir el televisor vaig veure una torre que fumejava. I automàticament després vaig veure un avió que xocava i vaig pensar, buita, la repetició del que ha passat. Però esclar, llavors vaig pensar, no, però ja sortia fum abans. Estava veient en directe com col·lisionava el segon avió. Jo en aquell moment tenia 16 anys, no entenia res del que passava, ni molt menys el que estava per venir, perquè el món d'avui en dia veu molt d'aquell 11 de setembre de l'any 2001. Per desengranar tot el que va suposar aquest atemptat i descobrir, doncs, si efectivament darrere hi havia conspiració o no hi havia conspiració, o va ser realment un atemptat, o va ser alguna cosa, doncs, potser més preparada amb alguna excusa o algun interès ocult, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
4: Molt bona, Sergi.
3: Què tal, com estàs?
4: Doncs molt bé, molt bé, molt content avui d'estar aquí fent el programa acompanyat de bona gent, i a més, avui és un programa d'aquells que combinen molt bé la crònica negra amb la història, i per tant és un d'aquells programes que gaudeixo especialment.
3: És d'aquells amb els que fa salivera, Joan?
4: Clar, home, perquè al final la gràcia de la crònica negra és poder explicar el context històric que l'envolta, saps? Vull dir... Passa que la idea és combinar les dues coses, una bona crònica negra amb una bona crònica històrica. I avui, hòstia, de fet tenim un cas d'aquells que és sorprenent que hàgim arribat fins aquí gairebé 10 anys de programa sense haver-lo fet. Jo crec que estàvem esperant.
3: Sí, de fet jo estava seguríssim que l'havíem fet quan algú m'ha descobert que no, que portem 10 anys sense fer aquest programa, i que millor que aquest any, que es compleixen 25 anys d'aquest 11 de setembre del 2001, per fer aquest programa i fer-lo amb la companyia dels nostres companys de La Terra no és plana, que poden anar intervinguent, perquè aquí avui estem en comunitat en aquest programa especial. De totes maneres, Joan, com sempre, hauríem de començar a explicar una mica el context històric, que és especialment rellevant en aquest cas, ja que parlarem d'uns Estats Units, d'un conflicte que ve de molt antic, amb aquest grup terrorista, amb Al-Qaeda, que ja havia perpetrat altres atemptats, no en territori estatunitenc, però sí contra interessos dels Estats Units.
4: Bueno, i Estats Units, de fet, també havien fet alguna coseta ja.
3: Sí, de fet sí, perquè crec que havien fet alguna cosa precisament a les Torres Bessones molts anys abans.
4: Sí, sí, sí. Sí.
3: Però bé, evidentment, aquest atemptat, jo per mi, de veritat, és una obra d'art del terrorisme. És a dir, és magnífic com a atemptat terrorista, evidentment. No vanagloriarem un atac terrorista, però hem de reconèixer que segurament aquest atemptat i el de Carrero Blanco són obres d'art del mal. Doncs bé, Joan, Endavant.
4: A veure, bàsicament, si parlem de l'atemptat de les Torres Bessones, el primer que hem de tenir present és que, excepte aquells oients més joves que en aquell moment o no havien nascut o eren realment molt i molt joves, és un d'aquells moments que els que vam tenir la sort de viure-ho amb coneixement de causa, per molt petits que fóssim, si n'érem conscients, som encara avui perfectament conscients de què fèiem en aquell moment. Jo recordo perfectament, aquell dia havíem anat a la Cua Brava amb la meva família i tornant a casa, la Cua Brava és un parc aquàtic de roses, doncs tornant a casa vam obrir les notícies i vam veure tot el parcal. Això no és casual, i és que l'11 de setembre marca un abans i un després realment en el món contemporani. Per això és important explicar bé quines són les conseqüències, però també és molt important entendre quines van ser les causes, quins són els orígens de l'11 de setembre. Si parlem d'aquest episodi, jo crec que a la gent li venen al cap dues coses. El primer és un nom propi, Osama Bin Laden, el gran cervell, el gran líder al darrere d'aquests atemptats. Però també acostuma a venir al cap un país, no només Estats Units, que també, sinó un altre país, que és Afganistan. Això porta erròniament a molta gent a creure que va ser Afganistan qui va cometre aquest atemptat. També ho relacionem amb un altre grup integrista religiós, que són els talibans. Els talibans també eren molt relacionats amb l'11 de setembre. I també erròniament molta gent pensa, clar, van ser els talibans que van tombar les Torres Bessones. I això no és cert, és a dir, ni va ser Afganistan ni van ser estrictament els talibans. Però sí és cert que gran part de la nostra història té lloc a Afganistan. De fet, per conèixer els orígens, ens anem d'anar ni més ni menys que als anys 80. Per tant, molt abans de que les torres caiguessin aquell 2001. En aquell moment, el món estava immers en un altre context geopolític de gran transcendència històrica, que és l'anomenada Guerra Freda. N'hem parlat en diferents programes. Hi havia dos grans sistemes polítics i econòmics que s'enfrontaven pel control del món, el capitalista liderat pels Estats Units i el comunista liderat per la Unió Soviètica. En aquest context, Afganistan era un país que queia habitualment per entendre'ns del cantó soviètic. El que passa és que els successius governs comunistes o protocomunistes que havia tingut Afganistan no acabaven de caure del tot sota la xarxa de control de Moscú. ¿Vale? I resumint-ho molt, i per tant anant molt a la idea, això provoca que en un moment determinat la Unió Soviètica decideix que Afganistan és un país clau, és un país fronterer, recordem-ho. Avui en dia Afganistan i Rússia no tenen frontera perquè Afganistan fa frontera amb el Tajikistan, però en aquell moment sí que feia frontera amb la Unió Soviètica, i per tant la Unió Soviètica deixés tirar pel dret i envair el país. Això, doncs, en fi, col·loca un govern titella, i la principal oposició que troba dins del propi país són, també resumint-ho una mica, alguns grups religiosos molt conservadors que veuen en la invasió soviètica, en la imposició de les tesis comunistes, doncs un atac en contra de la forma de vida i de la religió tradicional de l'Afganistan. Això dona lloc a una guerra entre aquests grups religiosos i els soviètics. Els americans, recordem que eren els grans enemics dels soviètics, i a més tenien una factura pendent amb el que havia passat a Vietnam. A Vietnam els americans s'havien enfrescat en una guerra que havia durat una quantitat d'anys espectacular, despilfarrant allà recursos, homes i temps. I li volien tornar la pilota als soviètics. Per tant, van decidir que Afganistan seria el Vietnam dels soviètics. Van començar, doncs, a armar aquests grups religiosos afganesos que lluitaven contra els soviètics a l'espera que la guerra s'anés allargant ad eternum i els anés debilitant, com efectivament va passar. En aquest context és on apareix per primera vegada el nom del nostre protagonista d'avui, el nom de Osama Bin Laden, que no era afganès, sinó que era d'Aràbia Saudita, però que viatja fins a l'Afganistan amb aquesta idea de participar en la Guerra Santa, la guerra religiosa, que lliuraven en contra dels ocupants russos o soviètics. I per tant, primer contacte, la primera notícia que tenim d'Osama Bin Laden és lluitant en una guerra amb el suport d'Estats Units. Aquest és un element que la gent normalment desconeix. El primer que arma, entrena i prepara per a la guerra a Osama Bin Laden són els propis Estats Units per tal de lluitar contra el seu arxienemic. Per tant, comencem situant-nos en aquest moment històric, als anys 80, i en aquest context que trenca alguns dels relats habituals al voltant de l'11 de setembre.
2: I no és l'únic, Joan, que això als Estats Units els hi ha passat en altres ocasions.
4: Els hi ha passat en altres
2: ocasions. Els hi ha passat amb Gaddafi, els hi ha passat amb Saddam Hussein, que després han acabat sent enemics.
4: Sí, sí. Per tant, vigilem, sisplau, a qui armeu. Doncs bé, ara seguim endavant i ens en anem a finals dels anys 80. A finals dels anys 80 s'acaba la guerra a l'Afganistan, però tenim a un Bin Laden, que per cert és d'una família rica, una família multimilionària, per tant, algú a qui no falten ni molt menys els recursos, que això de la Guerra Santa li ha agradat bastant. Per tant, lluny de desarmar-se, de tornar a casa seva i viure una vida de multimilionari, decideix que amb un grup de col·legues, d'acord, alguns dels quals eren veterans de la guerra d'Afganistan, d'altres eren de grups integristes religiosos de diferents llocs del món, sobretot Egipte, que això tindrà unes conseqüències també amb l'11 de setembre, doncs decideixen formar aquest grup terrorista, reconegut per tothom com a grup terrorista avui en dia, que és Al-Qaeda. Que Al-Qaeda, bàsicament, el que vol fer és el mateix que han fet a Afganistan, d'alguna manera aplicar-ho a tot el món islàmic. És a dir, intentar expulsar, foragitar tota influència infidel, sobretot occidental, dels països islàmics d'arreu del món, sobretot el Pròxim Orient i el nord d'Àfrica. Clar, això coincideix més o menys amb el final de la Guerra Freda. L'any 91 col·lapsa la Unió Soviètica, s'acaba la Unió Soviètica, per tant els Estats Units queden com la gran potència imperant, que evidentment volen fer valdre la seva autoritat a tot arreu, també a aquests mateixos països musulmans. L'exemple que posava en Sergi és molt adient: Saddam Hussein. Saddam Hussein era una persona, líder d'Iraq, armada pels propis americans per lluitar sobretot contra Iran, però que en un moment determinat se'ls gira en contra i per tant acaben envaint l'Iraq en la primera guerra del Golf. Clar, per tant, en aquest moment, Estats Units passa de ser un aliat a la guerra d'Afganistan a ser el gran enemic, perquè és, finalment, la principal influència occidental que s'exerceix sobre els països musulmans. I, per tant, passa a ser el gran enemic d'Al-Qaeda. El monstre que ells mateixos, que els americans, havien creat a Afganistan, ara se'ls gira en contra.
3: Avui tenim aquí també a altres dos membres de la Terra no és plana, que són en Jordi Vilà, geòleg, i en l'Albert Palou, biòleg. Dos professions que ens poden il·lustrar molt avui en el cas que parlem. Si volen ofegir alguna cosa, tenen els micros oberts també per poder aportar alguna idea interessant, sobretot el biòleg, explicar-nos una mica quina espècie de biologia té en Bin Laden, una persona capaç d'idear aquest atemptat terrorista del que ara parlarem. I bé, voleu afegir alguna cosa o us ho guardeu per després?
1: De moment és molt interessant el que diu en Joan. Jo sí que volia afegir que es nota que remeneu fama i calés, perquè el camerino, aquí el camerino de l'estudi de gravació, heu demanat coses molt, molt rares. Aquí està, trobar-ho.
2: En Joan va demanar... Ara tu ho has de dir, no? No has de dir, sí. No tens altra cosa a la vida que explicar-ho, no?
1: Sí, perquè en Joan ha demanat meló tallat. A daus iguals.
4: A daus iguals, i a més en una safata de color verd. Si no és la safata de color verd, em genera inseguretat, em genera malestar.
1: Sí, en Sergi Trinidad ha demanat pa de camut.
2: Pa de camut.
3: I coca de folgueroles,
1: però amb tomàquet. I el tomàquet fregat només en una direcció.
3: Bo,
1: provoca malestar.
3: Sí, és que tinc una mica de toc. I a mi, si està a contrapèl, sóc com els gats, jo. No m'entusiasma, no m'ho menjo.
1: I en Xavi ha demanat patates chips, però s'ha fet treure les que estan massa plegades. I després un platet amb 5 maduixes que s'han de poder aguantar dretes per si soles. A mi només se m'ha donat aigua de boca.
2: Aigua de la gent.
3: Bueno, com ara, el programa d'èxit, se'ns puja.
5: De la xeta, eh?
1: Sí,
2: però jo constato que també el Jordi és el més torracollons de tots, eh? També us aviso. Vull dir, veieu? Que ara aquesta exposició ens ha d'esbudellar aquí davant de tots. No passa res.
3: La gent ja coneix els nostres gustos, ja saben que som... que ens agraden les botes Segarra, que ens agrada el cacaulat. Nosaltres fem propaganda gratuïta aquí, tal qual. Clar. Com si estiguéssim en família.
1: I l'hoquei de vainilla.
3: Res, gens complicats, cap problema.
5: Jo volia demanar, a mi sempre, en el nostre programa, sempre em presenten com a convidat resident. És un concepte que no he entès. Vosaltres en teniu, de convidat resident? O?
3: No, nosaltres som vull dir, aviam, en Gorro és el Dembélé, diguem, no? El que traiem després per intentar arreglar el programa si no ha anat bé. Bueno, en Dembélé això era abans, ara no sé qui seria. Llavors tenim com a molt aquesta figura, no? La d'en Gorro. En Gorro està aquí, per cert, que no l'hem presentat perquè ningú l'ha presentat, perquè mai ningú el presenta. En Gorro està aquí. Gorro, bones.
6: A veure, jo venia aquí a queixar-me perquè això heu presentat aquí a tothom, a 25 persones que hi ha aquí a l'estudi.
3: Però això no t'hauria d'estranyar, aquestes alçades.
6: Però ningú ha dit res de mi, per tant, bueno, jo segueixo jugant.
2: Jo t'he citat. Sí, veig que avui aquí, què passa? Us heu fet... Ara sou tots...
6: Jo segueixo jugant al Candy Crush.
2: ...o a fer vaga, alguna cosa, no sé.
3: És estiu, encara estem en mode vacances, jo crec, i no hem arrencat encara, jo crec.
2: Ja ho veig. Venim de directes de la platja.
6: Perdó, un moment, he detectat que tots... O sigui, en Joan ha explicat el que estava fent l'11 de setembre del 2001. Els altres interpreto que cap de vosaltres estava a la mani d'aquesta de l'11 de setembre.
5: Jo, no? jo estava a casa, al sofà.
2: Jo també.
1: Jo, de fet, feia dues setmanes estava a dalt de la torre.
6: Ah, alerta.
5: Què dius, ara?
1: Vaig pujar a dalt de la torre dues setmanes abans que caigués.
6: I em vaig deixar una motxilla...
2: L'equip de la Terra Nostrana va viure aquell dia pràcticament junts, perquè després ens vam veure aquell dia i vam estar-ho gairebé seguint les retransmissions
5: en un bar de la plaça de Vic.
2: Sí, senyor.
1: Exacte.
2: Sí, senyor.
5: On s'ha de viure les coses.
2: 25 anys.
7: Vosaltres teníeu una edat en la que fèieu aquestes coses.
6: Però una cosa, vosaltres us veieu fora del programa?
2: Bueno, de vegades.
1: Jo sé que es veuen ells.
2: O sigui, ets tu, que no surts.
4: Jo amb en Sergi quedo per veure la memòria dels cargols.
7: Sí, és veritat.
6: Us doneu compte perquè no quedo amb aquells dos.
7: Perquè som normals.
2: A mi el que m'ha deixat més astorat és que Joan Plana, ara ens l'imaginem tots a un parc aquàtic.
6: Sí, en banyador.
4: Sí, ja molt jove, ja molt jove.
7: Jo crec que va ser la primera i única vegada que hi ha anat, eh?
2: És molt probable. Jo crec que és una cosa que el va marcar, no hi ha tornat més.
4: Vaig anar quan era alcalde i inaugurar una atracció.
2: Imagina't.
4: Però no vaig saltar, o sigui, no vaig...
7: Tornem a la línia
4: ens hem quedat aquí, ens hem quedat amb Bin Laden jurant odi etern als Estats Units com a gran enemic, com a gran invasor del món islàmic. Llavors, a partir d'aquí, quan comença aquest desafiament de Bin Laden cap als Estats Units, que a més ho fa públic, perquè a part de diferents comunicats, fins i tot, participa en diferents entrevistes amb periodistes, evidentment en llocs clandestins, però donant la cara, explicant obertament els seus plans, doncs comença tota una sèrie d'atemptats contra els Estats Units que són arreu del món. Els més sagnants, podríem dir, tindran lloc a les ambaixades dels Estats Units a països africans, per exemple, doncs una de Tanzània o Kènia, que van ser especialment crues, per així dir-ho. Hi ha també algun atemptat contra aliats dels Estats Units, per exemple, hi ha un intent d'assassinat del president egipci, que en aquell moment era Mubarak, Hosni Mubarak. Recordeu que gran part dels fundadors d'Al-Qaeda eren d'origen egipci, per tal hi tenien unes ganes especials. Hi ha algun atemptat també en territori americà, aquí destacar, com s'ha apuntat abans, l'any 93, que hi ha un primer intent d'atemptat a les Torres Bessones, que bàsicament el que fa és carregar una furgoneta plena d'explosius, portar-la al pàrquing soterrani de sota de les torres i fer-lo detonar. El que passa és que l'explosió no va ser prou forta i per tant van morir diverses persones, molts ferits, però l'estructura va aguantar. Però
7: algun vaixell també, no? Crec que van atemptar contra algun vaixell.
4: Van atemptar contra un vaixell, van enviar una mena de llanxa bomba
7: sí.
4: Contra un destructor que també patrullava les costes africanes. Al final tampoc van aconseguir enfonsar-lo, tot i que van morir una quinzena de soldats americans en l'acció. Bueno, en fi, diguem-ne que van anar fent tot un seguit d'actuacions per tal d'anar doncs, atacant a Estats Units. Però, clar, evidentment, tot això, tot i que per desgràcia morien persones, i evidentment això sempre és un drama, doncs és evident també que no era una cosa que fes trontollar estrictament, estructuralment el país. I per tant ja feia temps que tenien al cap que els hi barrinava la idea de, escolta, hem de fer alguna cosa ben parida, hem de fer un atemptat d'aquells que
2: sèria.
4: Fan història i que facin trontollar l'imperi. Com que ja tenia al cap aquesta idea de les Torres Bessones, escolta, doncs què podem fer? I se'ls va acudir aquest tipus d'atemptat absolutament doncs, innovador, que és el de segrestar avions comercials per tal d'estavellar-los en contra de doncs, estructures vitals dels Estats Units.
7: Clar, ningú havia pensat que algú podria un dia agafar un avió comercial i fer-lo servir com a míssil, perquè això requeria... Exacte, requeria una gran requeria persones que sabien si pilotar-lo, requeria tota una infraestructura. També és veritat que la seguretat en aquell moment dels avions no era la mateixa que avui en dia, tot i que ja hi era.
4: De fet, la seguretat que avui coneixem als avions, que és gairebé psicòpata, que te fan treure hasta les sabates i te miren hasta els calçotets i tot, és herència de l'11 de setembre, directament. Sí, sí. És a dir, van descobrir que els avions es poden convertir en míssils en contra d'estructures especialment crítiques.
7: Us diré que jo vaig anar amb avió fa dos o tres dies vaig anar amb avió i em van remenar el nen de dalt a baix, no fos cas que portés un bebè bomba o algo i no portés amagat alguna cosa en la criatura, que vaig pensar, dic, hòstia, però és clar, veient això qualsevol cosa pot ser, però a mi em va sorprendre, no? Vaig pensar, el nen m'has de tocar, però si el nen què vols que porti el nen, però bueno,
2: és a dir, que ja en la porta va acabar amb pilotes en un aeroport per culpa de l'11S,
4: sí, sí.
1: És veritat.
4: I Ignasi Guardans, que va tenir un episodi també.
2: També.
7: Sí, i en Melendi sí, també, crec que la va liar en un avió. I
4: tornant al fet, clar, en Sergi apuntava, efectivament, per fer això, per segrestar avions comercials i estavellar-los contra elements simbòlics o importants del funcionament dels Estats Units, cal una gran estructura, cal molta gent, cal gent que sàpiga pilotar i cal un pla molt ben elaborat. De fet, van trigar anys a trobar les persones, entrenar-les i, sobretot, a elaborar el pla. Deixeu-me dir que, com no pot ser d'altra manera, i això és una cosa que perd l'orgull patri, doncs Catalunya, el nostre bonic país, també forma part, d'alguna manera, d'aquests preparatius. És a dir, els catalans ens encanta buscar la relació de Catalunya amb tot, doncs també en això tenim alguna relació.
2: I és però en aquest cas és veritat, del... en tot
4: no,
2: cas.
4: És veritat, és veritat.
2: No sempre ho és.
4: No sempre és veritat, però en aquest cas sí. Un dels terroristes, diguéssim, més destacats, un dels pilots, de fet, que per cert protagonitzaria una anècdota bastant divertida que després explicarem, que era Mohamed Atta, un egipci, recordem que dèiem, molta influència d'Egipte en aquell moment, de persones egípcies a Al-Qaeda, doncs es reuneix amb un dels líders d'Al-Qaeda per planejar part de la logística del pla a Salou. Per tant, Catalunya va ser escenari d'una part de tots aquests preparatius de l'11 de setembre. Vale, ja està, només vam fer d'escenari, diguem-ne, no va tenir gaire més transcendència, però no està de més explicar-ho. Llavors, la data fixada per poder desenvolupar aquesta actuació va ser l'11 de setembre de l'any 2001. Uns dies abans, en alguns casos uns mesos abans, perquè es va planejar amb molt de temps, la vintena de terroristes que havien de segrestar els avions doncs van començar a desplaçar-se cap als Estats Units. Alguns entrant en visat de turista, d'altres en visat de treball, per tant establint-se allà un cert temps abans, intentant evitar doncs aixecar sospites, i per tant mica a mica doncs van anar desenvolupant els preparatius. No cal dir que tots aquests terroristes doncs evidentment eren suïcides, per tant sabien perfectament que aquest pla els havia de portar a la mort. Per tant, aquí entraríem doncs en un altre dels elements destacats d'Al-Qaeda, que és que utilitza molt aquest concepte del martiri.
2: És que si em permets, jo crec que el que a ningú se li acut justament és això. Més enllà de la infraestructura que necessites, d'haver-ho d'ensenyar i tal, és aquest punt disruptiu per molts de dir, bueno, és que t'hi jugues, o sigui, no és que t'hi juguis la vida, és que vas a palmar, no? Llavors això és el que crec que ningú es podia esperar que això passés, precisament per aquest fet. Per mi és el que marca l'abans i el després, no?
4: Doncs en tot cas, escolta, arriba el dia 11 de setembre, al matí, i molta gent visualitza només dos avions, visualitza els dos avions que es van estavellar en contra de les dues torres bessones. Però en realitat els avions segrestats aquell dia van ser quatre, els dos més coneguts, els dos que s'estavellen contra les torres bessones. Hi ha un tercer estavellament que és menys conegut, que és l'avió que s'estavella aquell mateix dia contra el Pentàgon. El Pentàgon és la seu de defensa dels Estats Units, diguem-ne. Per tant, hi ha un avió que s'estavella allà. I encara hi ha un quart avió, que és el menys conegut de tots, en el qual els passatgers van amotinar-se, van aconseguir entrar dins la cabina on els segrestadors s'havien fet amb el control de l'avió, i en vista d'això, en vista que corrien el risc de perdre el control de l'avió, els segrestadors d'aquest vol van executar el pla alternatiu que tenien pensat, que és, escolta, si no podem arribar a estavellar-nos contra el nostre objectiu, doncs estavellem l'avió contra el terra. I efectivament, doncs van inclinar l'avió tant com van poder, fins que l'avió va caure en picat i va acabar estavellant-se en el terra. Aquest quart avió, hi ha diverses teories sobre on havia d'anar. La més sòlida que jo he trobat, o almenys la major part de fons el que apunten, és el Capitoli, d'acord? Que és el símbol del poder legislatiu dels Estats Units. Clar, els més coneguts són les torres bessones, primer, perquè és el que hi ha més imatges, segon, perquè segurament és el més simbòlic, i tercer, perquè és de llarg on hi va haver el major nombre de víctimes. Al Pentàgon hi va haver un nombre de víctimes substantiu, però no tan gran, i en el cas del quart avió doncs, només van morir les persones que estaven pròpiament dins de l'avió. Clar, el càlcul total de tot aquest atemptat, poca broma, estem parlant de prop de 3.000 persones, és a dir, 2.977. Clar, això sí que és un cop brutal contra l'estructura dels Estats Units, contra fins i tot la seva imatge internacional, contra el seu prestigi. I per tant, en aquest sentit, les conseqüències d'això van ser molt dures. Penseu que s'activa per primera vegada l'article 5è de l'OTAN. L'OTAN és aquesta aliança militar que té els Estats Units. L'article 5è diu que quan ataquen un país és com si els ataquessin a tots. L'única vegada que s'ha activat en tota la història és en aquest cas, i la conseqüència directa va ser la guerra d'Afganistan. Per què la guerra d'Afganistan? Perquè els talibans, que eren els que controlaven en aquell moment Afganistan, els Estats Units els acusava, amb raó, val a dir, de ser els que donaven empara, els que donaven aixopluc, els que donaven refugi a Osama Bin Laden i al quarter general d'Al-Qaeda. Per això, la guerra d'Afganistan és la conseqüència directa de l'atemptat de l'11 de setembre. Però no perquè fossin els talibans i els afganesos qui fessin l'atemptat, sinó perquè qui custodiava, qui protegia a Osama Bin Laden. Aquesta seria la història de trets generals. A partir d'aquí hi ha molts elements concrets interessants d'entendre, sobretot respecte a per què l'atemptat va ser tan bèstia, per què les torres no es van caure, per què no van aguantar. Això tenim en Jordi Vilà, que ens ho explicarà, vale? És a dir, els detalls tècnics de tot aquest atemptat. Però abans, deixeu-me només explicar una anècdota que jo trobo que és magnífica i que a mi, diguem-ne, és una de les meves anècdotes preferides de tot aquest cas, que és que les autoritats nord-americanes s'assabenten del segrest dels avions abans del primer impacte, pocs minuts abans, però abans, per un error que comet aquell que hem comentat abans, en Mohamed Atta, aquell que havia estat a Catalunya. Doncs aquest senyor, després de segrestar l'avió, quan redirigeix l'avió per tal d'anar-se a estavellar, llença un missatge per megafonia als passatgers i els diu: escolteu, som un grup armat, hem pres el control de l'avió, no patiu, tot anirà bé, no passarà res, no feu cap bogeria perquè us hi jugueu la vida. I el tio, en lloc d'activar el botó de l'altaveu de l'avió, toca el botó de la ràdio, amb la qual cosa aquest missatge arriba a la torre de control, que s'assabenta per la veu del propi segrestador que l'avió ha estat segrestat. El que passa és que, per desgràcia, doncs, no van tenir temps de reacció, perquè tot va passar en molt pocs minuts, és a dir, tot plegat passa en menys d'una hora, és a dir, entre el segrest i l'estavellament passa molt poca estona, i per tant doncs, no va ser possible reaccionar. I de fet, després d'aquest descuit, hi ha una altra via per la qual s'assabenten del que ha passat, i és que molts passatgers, tot i que estem al 2001, ja tenien telefonia mòbil, ja tenien mòbils, i per tant ja han registrades les veus de molts d'ells que truquen a les seves famílies.
7: Jo no he aconseguit mai trucar des d'un avió,
4: Pues en aquell moment podia.
2: No s'ha de fer, no s'ha de fer. Però
4: no s'ha de fer, però,
7: no, no, però encara que ho intentis, és a dir, que no hi ha senyal. Bueno, i suposo que el 2001 poder encara menys.
2: Però el 2001 no devia ser el mateix tipus de cobertura, tampoc.
7: No ho sé,
4: suposo.
7: No
1: sé. Les antenes les treien del telèfon. Ja.
7: Abans de donar pas en Jordi Vilà, tinc un parell de preguntes que m'he apuntat aquí. Te les fareixis totes de cop i tu contestes el que bonament et plagui, eh? La primera és si la data és random o està escollida amb algun significat, és a dir, per protejar els catalans o alguna cosa així. La segona és si hi havia previsió de que podia passar això, algun atemptat d'aquests, d'aquesta magnitud, doncs la FBI tenia alguna idea, alguna sospita. I l'altra és els passatgers de l'avió que es va estavellar en el camp de vaques de Pennsilvània, sabien que hi havia hagut allò abans o simplement, doncs mira, es van il·luminar?
4: Bueno, relació amb Catalunya no em consta, diguem-ne, tot i que, bueno, escolta'm, més enllà de la trobada de Salou no em consta. La segona ho deixaré per després perquè crec que hi ha un apartat de conspiranoies. Sí que és cert que els Estats Units tenien la sospita de que Al-Qaeda podia atemptar en contra d'interessos nord-americans. Bé, això està bastant provat. Però a partir d'aquí la resta ho deixem per l'apartat de conspiranoia perquè segur que tindrà molt més suc.
2: Jordi, si ho deia abans en Joan, és a dir, és veritat que tothom té al cap com aquells avions impacten contra les torres, la Torre Nord i la Sud, però fins i tot des del primer moment ningú es creu que cauran aquelles torres.
1: Exacte.
2: De fet, a les cròniques que tots més o menys hem vist, els documentals, tothom diu no cauran, és impossible, el disseny que tenen no poden, no hi ha manera, no sé exactament com estan dissenyades, no recordo, però al final cauen, i cauen bastant aviat. De fet, és tan impactant com que una hora abans allà hi havien les dues torres més altes del món, o les més altes del món, i de cop ja no hi són.
1: Exacte.
2: Tu sí, has mirat exactament per què va passar això? Quines són les causes tècniques?
1: Mira, t'explicaré una mica tècnicament com era l'edifici, com eren aquests dos edificis, eren germans, eren bessons, eren tots dos iguals, i després t'explicaré una mica la seqüència dels esdeveniments perquè caiguessin. Però fixa't en una cosa, l'impacte dels avions és el que deies, no les va fer caure. Per tant, van ser les conseqüències posteriors. Aquí també diu, ostres, clar, tot el combustible que portava un avió que acabava de despegar, que eren 38.000 litres de querosè, més poc, doncs d'alguna manera va fondre el ferro i el fondre aquest ferro va perdre sustentació, l'edifici va caure. No és ben bé així, de por. Mirem, posem d'entrada en context de com eren aquestes torres. Si estem aquí a Catalunya, unes torres d'aquestes fan besar, de quan estava, quan jo vaig estar sota, la miraves de dalt i no s'acabava mai. Fet aquí, perquè la gent de Catalunya ja ens entengui, eren uns edificis que tenien més de 15 plantes. De fet, en tenien 110. No?
2: 110, eh?
1: Més de 15 plantes aquí a Catalunya és moltíssim.
2: 110 plantes, no te'ls acabes.
1: 110 plantes. 417 metres la Torre Nord i 415 a la Sud. Sense comptar l'antena, que aquella antena també media bastant.
2: I fins a la coberta. Es van estavellar aproximadament a la planta 80, més o menys, eh?
1: Sí, exacte, van afectar bastants pisos, diguem així. Mira, una planta, també tenien una planteta, eren quadradets, 64 per 64 metres. Bé, recórre-les, donar una volta al seu perímetre, doncs t'hi estaves una estoneta.
6: Una pregunta.
1: I tenia, sí, digues,
6: això,
1: digues, Xavi.
6: Això, perquè fem una idea als catalans, això en camps nous, quants camps nous són?
1: Ostres, no ho he calculat.
7: Que
1: no
7: difícil calculat és la... ficar un camp nou a dintre d'una torre bessona, perquè les mesures...
6: Podríem dir que és un Tibidabo gairebé, no?
1: Doncs una mica més, segurament. Sí, hi ha alguna cosa així. Potser una mica
7: més altes que el Tibidabo.
1: Ara no t'ho sabria dir. Ara, és que no sé quan mesurar el Tibidabo.
6: Fins 500 metres, suposo.
1: Ho puc buscar més, mentrestant.
7: 512 doncs mira, metres.
1: 512, doncs li falten... És que has quedat a 100 metres del Tibidabo, aquestes torres. O sigui, imagina't, quina bestiesa.
7: Sí, una nit d'hivern pot nevar l'última planta.
1: Sí, de fet, pot caure neu i a baix ploure.
7: I a baix ploure, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Era un edifici que estava dissenyat, de fet, per aguantar vents, per aguantar... Diuen que fins i tot per aguantar l'impacte d'un avió que es va dissenyar. El que passa és que no havien previst tota una sèrie de coses. Us heu d'imaginar l'esquelet d'aquestes torres com un cilindre al mig, vale? Que era una ànima, vale? Un nucli central, i després el perímetre exterior, que seria un segon nucli. I tots aquests dos nuclis s'aguantaven per l'estructura dels pisos, vale? Anaven lligats, estaven lligats amb els pisos. Imaginem-nos això, dos tubs resistents, una dins de l'altra, i aquesta redundància és la que va permetre que inicialment sobrevisquessin. I a més tenien 10.000 amortidors per reduir les oscil·lacions. O sigui que...
2: Una cosa ben parida, o sigui, estava feta consciència,
1: sí. Però és clar, els avions van impactar a una velocitat a la torre 1 de 713 km per hora i a la torre 2 de 872 km per hora. El que deia Sergi, que van afectar a la torre 1 les plantes de la 93 a la 99 i a la torre sud de la 77 a la 85. Ai, diguéssim, aquí l'impacte sí que és veritat que va tallar bona part de l'estructura d'una façana, vale? Però no va arribar més enllà l'avió. L'avió es va quedar dins. Sí que és veritat que a la Torre 2 un dels motors de l'avió va sortir volant i el van trobar a uns quants centenars de metres al carrer.
2: Però clar, devien tenir una temperatura espectacular també, perquè es va cremar el combustible, va explotar, de fet, no?
1: Exacte, però el combustible no és tant el problema, perquè el combustible que portava, aquests 38.000 litres de combustible, es van cremar molt ràpidament, en minuts. En pocs minuts ja estava tot cremat el combustible. Vale? Què passa aquí? Que es va arribar a unes temperatures d'uns 1.000 graus a dins, a les zones més calentes, diguem així. Però la l'acer es fon a 1.500, per tant no li passa res a l'acer.
2: Clar, per això, com, per què cauen, no?
1: Per què cauen? Perquè l'acer, tal com estaven construïdes les torres, tenia un revestiment ignífug. Si aquest revestiment ignífug hagués aguantat, que no ho va fer, pot aguantar tranquil·lament els 1.500 graus durant desenes d'hores, sense que li passi res. Què passa? Que la metralla, que l'impacte, va trencar aquest revestiment i va deixar l'acer exposat. Vale? El fet d'escalfar-lo a 1.000 graus fa que l'acer no es fongui, però sí que agafi una certa ductilitat i es comenci a doblegar. Quan es va doblegar, algunes de les columnes van doblegar-se cap a dins de l'estructura, fent que les façanes, ens hem d'imaginar que les façanes també van entrar cap a dins, o sigui, es van deformar i van entrar cap a dins.
2: Van col·lapsar, no?, cap a dins.
1: Van col·lapsar, exacte.
7: Clar, perquè tinc entès, perdoneu, que ja l'atemptat estava preparat per fer el més mal possible, inclús que l'avió, en el moment de xocar, es posava així com mig vertical per engafar més plantes, no?,
1: més pisos.
7: I, exacte, ja estava pensat per anar-les a tirar a terra, tot i ser difícil, però per fer el major mal possible a l'estructura, no?
1: Sí, sí, exacte. Exacte, però aquí el problema van ser els incendis que es van generar després. A partir d'aquest querosè que es va cremar, tota aquesta temperatura, les oficines i les diverses plantes que hi havia van entrar en flames. I aquests incendis que hi havia en moltes de les plantes van fer que l'edifici en si agafés moltíssima temperatura, fins al punt del col·lapse.
2: O sigui, van debilitar l'estructura fins al punt que no, del pes de sobre no va poder suportar...
1: Sí,
2: no va suportar,
1: més o menys. Perquè us feu la idea, una oficina sencera pot cremar bé, en flama viva, durant una mitja horeta. Que és també, a veure, les torres van caure, la torre 1 al cap de 100 minuts, 102 minuts, de fet, de l'impacte, i la torre 2 al cap de 56 minuts, just quasi...
2: Amb gent allà dins, és que, ojo, realment la història és bèstia, amb gent allà dins cremant-se i volent sortir desesperadament.
1: Sí, els que estaven a les plantes de sota de l'impacte, el 99% de les persones van poder ser evacuades gràcies al temps que va estar resistint la torre dreta. Els de sobre, evidentment, ja és una altra història. Sí, però... La seqüència va ser això, els avions tallen les columnes, es distribueixen les càrregues per les columnes que queden suportant l'edifici, els incendis escalfen l'acer, que ha perdut aquesta protecció, els pisos es comencen a dilatar, es deformen i es comencen a enfonsar, col·lapsen els pisos. I després sí que passa doncs, que si col·lapsen els pisos de sobre de l'impacte, amb un efecte dominó, comencen a fer col·lapsar els pisos de sota. I aquesta càrrega dinàmica, que estava calculada també, podia arribar a suportar un edifici, que eren

0: s'obrenfonsa en el següent, van enfonsant el següent, i és el que va acabar passant amb les torres. Aquí també s'ha de dir que a part de les torres bessones també es van enfonsar tota una sèrie d'altres blocs, vale? Entre ells el World Trade Center 7, que és una altra història.
1: Sí, home.
0: Que es va enfonsar també un edifici molt alt.
1: Després en parlem, d'això.
0: Ah, exacte. Doncs, bé, també perquè et feu una idea de la quantitat de gent que hi havia allà, dels 3.000, gairebé 3.000 morts que ha dit en Joan que hi va haver-hi en aquell atemptat, sumant tant els de les torres com tots els altres avions, s'estima que en aquell moment, al moment dels impactes, dins de les torres hi havia unes 17.400 persones. Això és molta gent.
2: És tot, això tot sí, roses a dintre d'aquestes torres bessones, pràcticament, eh?
0: Imagina't. Exactament. I això, el 87% va aconseguir sortir. Va.
1: Quina gentada.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Val.
0: Sí.
2: Tot això està molt bé perquè és la part, diguem-ne, científica, no? La part que la gent, bueno, que molta part de la gent te comprarà, però hi ha molta part de la gent també que diu, no, tot això, hi, ha, però aquí hi ha algo que no ens expliquen. Què és això que potser no ens expliquen? Aviam si ens ho explica l'Albert.
3: Ho podem intentar. O sigui, jo sempre m'agrada... És molt divertit trobar conspiranoies. És molt més graciós quan trobes científics de veritat, o sigui, gent amb carrera científica suposadament seriosa, treballadors acadèmics d'universitat, que compren aquestes conspiracions i que intenten invertir el seu... diria prestigi en això.
2: I el seu temps. Perdó, hi ha gent, sí. Hi ha científics que compren la versió conspiranoica, entenc?
3: Mira, et diria que van crear una associació d'acadèmics del 9-11, de l'11-9 per la veritat.
1: Imagina't.
2: Conspiranoicos Unidos,
3: sí,
2: per
3: sí.
2: La veritat.
3: I no només es van dedicar a crear estudis i a intentar publicar estudis, sinó que van crear una revista científica, la van registrar, la podeu buscar, i allà es van dedicar a publicar-hi articles científics.
1: O sigui, donava per fer una revista més o menys periòdica, l'assumpto.
3: Sí, no, revista que va estar publicant articles durant anys amb totes les conspiracions.
1: Tios amb estudis, eh?
3: Sí, gent acadèmica, eh? O sigui, gent... professors universitaris. Si voleu una mica de context, o sigui, conspiració. La gran conspiració, diguem, la mare de tot és que hi ha molta gent que va decidir que això no era una cosa que... no era un atac d'Al-Qaeda normal. O sigui, aquí hi havia sectors del propi govern dels Estats Units que els interessava que això passés. I aquí es van generar ja molts pensaments conspiranoics que els podem agrupar en dues grans famílies. I als americans els encanta posar noms a tot. Els dos blocs de conspiranoics són els LIHOP i els MIHOP.
1: Ah. Quin és un i què és l'altre? De què va, a veure?
3: Els LIHOP són els que tenen la teoria que ells tenien tota la informació però van deixar que passés. I els MIHOP són els que defensen que va ser el propi govern dels Estats Units qui va organitzar l'atac.
1: O sigui, un és la light i l'altre és la hard, diguem-ne, eh? Més aviat.
3: Sí.
2: Jo tinc que dir que jo personalment sóc zero conspiranoic. És a dir, no crec en cap conspiranoia, crec que les coses passen i punt, però us tinc que dir que si hi ha una conspiranoia que em puc arribar a creure és aquesta, la de l'11S, perquè és tan creïble que realment el que explicarà, que no ho sé, però suposo, ho trobo molt creïble. Llavors, m'interessa especialment perquè és poder l'única conspiranoia que no la crec, però la podria arribar a comprar. El que no sé si són LIHFO o FIFO o LIFO, això no ho sé. Ara ho veurem.
3: El que la fa creïble és que realment, o sigui, la base de la teoria és deixen que això passi o provoquen que passi perquè després en van treure un gran profit. Jo crec que realment, com que sí que en van treure un gran profit, molta gent pot acabar pensant que això realment és tal com va anar. Bueno,
2: maneres, no calia, eh? El 2003 van veure que només diguent aquí hi ha armes d'extorsió massiva,
1: sí,
2: i trobant
1: pallasso
2: un bigoti, n'hi havia prou per trobar una excusa, no calia liar-la.
3: Sí.
1: Però bé. No calia matar 3.000
2: persones. No calia liar-la per trobar una excusa per atacar un altre país.
1: Però això ho van descobrir després. Això,
3: sí, sí, bueno.
1: El primer cop, no? Doctrina del xoc, una mica allò de la Naomi Klein, etc.
3: Bueno, si voleu podem desgranar una mica els quatre grans blocs de conspiració.
1: Clar. Fot-li.
3: És què va fer caure les torres, què va passar amb el World Trade Center 7, amb aquesta torre 7 que va caure misteriosament, què va passar al Pentàgon i què va passar, abans ho apuntava en Joan, amb el vol United 93 que es va estavellar a Pensilvània. Al voltant d'això hi ha els quatre grans grups de treball de la conspiració de l'11S. M'agrada fixar-me en casos concrets. He trobat un senyor que m'ha fet molta gràcia, passa que no sé pronunciar el seu nom. Es diu Frank Ledger. És un senyor...
1: Has fet prou bé, trobo.
2: Sí, exacte.
3: Bueno, no sé, són... És que no... Bueno, és igual. És un professor d'aquí...
0: Seria més difícil si fos francès.
3: Va, no, els francesos costen molt.

0: pronunciar, hosti.
1: En Jordi pronuncia noms japonesos, anglès, ho fa, excel·lent, eh?
2: Sí,
1: acostumats a un despliegue.
2: Tinc una dicció,
1: sí. Tremendo. Davant, perdó.
0: El bo de Frank Ledger era un senyor professor de química orgànica a la Universitat de Western Australia, o sigui, un senyor en plaça allà, que, confessat per ell mateix, un dia estava mirant les imatges de la caiguda de les torres, va pensar que allò havia caigut massa ràpid i li semblava sospitós, es va baixar un software gratis que es diu Frameshots, va desmuntar tot el vídeo frame a frame, se'ls va revisar un per un i va concloure que allò era una demolició controlada.
1: És essencial que es digui que el software era gratis. Això sí. És el que m'ha semblat més significatiu.
0: He fet l'exercici de buscar el currículum científic de Frank Ledger i realment tota la seva vida va estar publicant articles de química inorgànica molt friquis, molt, molt raros, i de cop tots els seus articles passen a ser sobre la nanotermita.
2: Bre, la nanotermita.
1: Què és la nanotermita?
0: Sí. La nanotermita és, segons Frank Ledger i tots els seus correligionaris, és la substància que van fer servir per fer la demolició de les Torres Bessones aquell dia. Hi ha una variant que va causar conflicte entre conspiranoics, que és si realment hi havia avions. Això va semblar important.
3: Bueno, però a veure, aquesta la van veure tots, no? Jo crec.
0: No.
3: O era IA. Allò.
0: Hi ha un grup de conspiranoics liderat per un senyor que es deia Aidan Monahan, que diu que això eren recreacions hologràfiques que es van afegir a la televisió perquè nosaltres creiéssim que hi havia avions.
1: Era IA, pràcticament, efectivament.
0: Quan en realitat allò es va fer explotar nanotermita que estava integrada a moltes parts de l'edifici.
2: Penso una cosa, la nanotermita fon 475-640 graus, arriba a aquestes temperatures. Igualment és molt més la temperatura que va donar el querosè que no pas la nanotermita, però bueno, deixa-ho passar.
3: La nanotermita existeix, eh?
2: Sí. És un compost d'alumini i ferro, diguéssim. Es fa servir, per exemple, per soldar les vies del tren, la termita. Vale? Es fa servir
3: és que jo m'he imaginat com una espècie de termites d'aquelles de la fusta robòtiques, no? Creades així per un laboratori de l'exèrcit de la cinta vermella. Vale? I m'he imaginat
1: no
3: això.
1: No té res a veure amb l'insecte. No té res a veure amb l'insecte.
2: Però què passa?
1: No?
3: Val.
2: Per fondre una columna necessitaries unes quantes tonelades de termita. Una altra cosa.
1: Detalls.
0: És la teva opinió. He de dir que la teoria dels avions hologràfics, però articles publicats a la revista del moviment conspiranoic deien que era poc creïble. O sigui, la descartaven. Que era molt més probable creure que els avions estaven conduïts per GPS. Hi ha algunes publicacions en aquesta revista on es defensa que els avions estaven portats per control remot i l'única justificació que hi ha en aquests articles és que la tecnologia existia. No hi ha cap més prova.
4: Imagina't, jo en solidaritat amb el tio de la nanotermita, m'imagino haver elaborat una teoria sobre això. Me'n vaig a un congrés de penya que van tots amb paper de plat al cap i en allà ho explico i em diuen no és massa creïble.
0: No, he de dir que el tema de la nanotermita és de les teories més acceptades per aquesta gent. O sigui, el bo de Frank Ledger, abans de tenir la seva revista, perquè he de dir que a part d'un dels autors que més publicava a la revista de conspiranoics era un dels editors, cosa que és una mica...
2: Bueno, s'ho revisava ell, veia.
0: Sí, ell va aconseguir colar un article científic en una revista científica seriosa, en el que demostrava que a les mostres de pols recuperades del World Trade Center hi havia restes de nanotermita. I això ho va colar en una revista seriosa que es deia The Open Chemical Physics Journal. La directora va dimitir després de veure que s'havia publicat això. És un detall així aquí.
3: Bueno, que estaria bé que ho controlés abans, no poder.
1: Però això és perquè ho amaguen, no fotis. Això és perquè el govern no vol que se sàpiga.
0: He de dir que m'he mirat l'article. Basa tota la conclusió en l'anàlisi de 4 mostres de pols. 4, de les quals no explica la procedència ni demostra que tingui cap cadena de custòdia. I l'única observació que fa és que quan s'ho mira al microscopi hi ha unes partícules vermelles i que aquestes partícules contenen ferro i alumini. I les escalfa i veu que fan una petita reacció. Això és tota la base...
3: Doncs nanotermita, clarament nanotermita.
1: Nanotermita a les vigues del World Trade Center.
0: Això és tota la base...
1: No hi ha cap dubte.
2: És que el màxim que et pot fer és soldar-te la viga.
1: Va dimitir la directora de la Chemical Journal.
0: La directora va dimitir, la resta d'articles sobre l'ús de nanotermita estan publicats a la revista que ells mateixos van fundar per publicar-se. Hi ha un altre article interessant d'ús de sismògrafs per detectar moviments sísmics abans de l'estavellament dels avions que demostrarien que l'explosió havia començat ja. Tot molt boig.
1: I llavors, el del Pentàgon, perdona, per on va? Perquè clar, aquí no hi ha termita.
0: El tema del Pentàgon és més curiós, o sigui, la teoria que ells defensen és que el que va impactar aquell dia contra el Pentàgon no era el vol American Airlines 77, com es va dir, sinó que era un míssil.
1: Ah, sí, això ho he sentit, no?
0: Sí, llavors les pistes és que el forat era massa petit, que no hi havia les restes de l'avió enlloc, que no hi havia cap vídeo on es veiés l'avió, i que la maniobra que va fer per estavellar-se en aquell punt concret era massa difícil de fer per un pilot amateur. He de dir que per cada una d'aquestes teories hi ha una pobra gent seriosa d'una associació que es diu NIST, National Institute of Science and Technology, que van haver de fer milers d'informes per anar-ho rebatent. Però, bueno, el tema del forat, sí, clar, ens hem d'imaginar, jo crec que molta gent s'imagina que quan un avió s'estavella en un lloc, passa com els dibuixos animats, i et queda la silueta amb les ales. Perfectament.
1: Clar, de fet, a les seves bessones es veia una mica això. No?
0: Sí, el que va passar al Pentàgon és que només va deixar la marca al cos de l'avió i les ales es van destruir sense generar un forat.
3: Sí, les ales són de plàstic, de fet, les ales sí. no tenen força. De fet, sí. Quan voles es veu que fan així, perquè...
1: Que es pleguen fàcilment, diguem,
3: S'han de moure, no es pleguen, perquè si no volaria, però s'han de moure,
1: vull dir que quan impactes...
3: Sí.
1: Aquestes seguides deuen tirar enrere.
3: Destruïdes, no tenen força, allò.
2: Sí. Són les que van carregades de querosè, allà, és el dipòsit de l'avió, diguéssim.
0: L'altre punt és que sí que hi ha restes de fuselatge recuperats de l'avió...
1: De fet, hi ha vídeos i fotos, no?, de gent...
0: Hi ha fotografies, hi ha restes de fuselatge. El que passa amb el Pentàgon és que els americans no els hi va fer especialment gràcia que ataquessin el Pentàgon, bàsicament perquè es vantaven que era el lloc més segur, i crec que aquí ho van tapar. El tema dels vídeos també va donar per conspiració, perquè així com de Nova York hi ha molta imatge del Pentàgon, només hi ha una imatge d'una gasolinera en el que es veu una cosa blanca. La cosa és que totes les càmeres que van gravar l'avió que es va estavellar a Washington contra el Pentàgon eren càmeres molt barates, amb molts pocs frames per segon, i van captar imatges època. Molt. I l'altra cosa és que el terrorista que pilotava l'avió tenia realment molta experiència com a pilot, pel que sembla. Llavors, el gir que va fer tampoc era tan complicat, es veu. Hi ha una gent que defensa que sí que hi havia un avió, que van fer passar un avió sobre el Pentàgon, i que just quan estava a sobre van fer explotar el Pentàgon.
1: Ah,
0: això també hi ha gent que...
1: Mateixos, molt complicat, trobo, no? Sí. O sigui, molta
0: passes
1: feina.
0: L'avió i quan el tens l'avió a sobre fas explotar perquè sembli que ha sigut l'avió. També ho van.
1: Un espessó, trobo.
3: És que a vegades el moment navaja de Oca amb la gent el té molt...
1: Sí.
3: Molt desligat, sí. Perquè és que és més fàcil creure que uns llampats van tirar l'avió allà a sobre que començar a pensar que si no termites, que si d'això...
0: He de dir que una persona molt rellevant del moviment conspiranoic es va alçar contra aquesta teoria. Estem parlant de Frank Leche, el senyor australià que es baixava el frameshot. Es va queixar que aquest tipus de conspiracions feien mal al moviment, i ell, però, va haver de posar la seva cullerada, i en el mateix article que fa per rebatre les teories del Pentàgon es queixa de per què el govern va deixar arribar l'avió fins al Pentàgon, agafant una mica les teories del Lee Hobbs, i demana que es jutgi Dick Cheney com a gran traïdor. Això en un article científic és poc habitual.
1: Tanca el cercle. Això que has dit d'aquesta teoria de l'avió que passa i en aquell moment algú fa rebentar allò, m'ha fet recordar en Rebollo llançant la fletxa al 92. Sí. Algú allà fotent el gas, pum, en el moment, perquè no fallés el sondo.
3: Llavors, això sí que crec que va passar de veritat, eh?
1: Sí, per això, que dic que igual era el mateix tio, i saps? Estava allà amb el... Allà.
3: Tu, i, mira, llavors, mira, més connexions Catalunya 11S de Nova York.
1: I tu, Albert, et quedes amb alguna dels dos grups de teories o no? O el descartes tot?
0: Home, jo sóc molt fan dels Mihop. Clar, hi ha teories que no van tenir cap científic donant-hi voltes, o hi ha conspiracions que no van tenir cap científic donant-hi voltes perquè no era interessant, diguem, des del seu punt de vista. Però com apuntava abans en Joan, també el tema del vol United 93 dona per què parlar. Això és un vol que sortia de Newark i anava cap a San Francisco, els segrestadors els segresten, els redirigeixen cap a Washington, pel que sembla cap al Capitoli, tot que alguns diuen que també cap a la Casa Blanca, i a les 10:03 del matí s'estavella en un camp de Pensilvània. Molts conspiranoics deien que les restes estaven molt lluny del cràter, que volia dir que l'avió havia explotat en ple vol, que hi havia testimonis que havien vist un altre avió, que el cràter era molt petit, i sobretot una de les coses que va alimentar és que existia l'autorització per part del govern dels Estats Units d'abatre avions que poguessin estar potencialment segrestats. O sigui, la teoria és si es va estavellar o si algun caça americà el va abatre. Molta gent defensa que el va abatre. Va passar el que ha narrat abans en Joan, els passatgers, que molts d'ells, quan veuen que comença el segrest, truquen amb els seus telèfons i són informats del que ha passat a Nova York. O sigui, els passatgers del vol United 93 sabien què havia passat a Nova York, es revolten i la situació porta els terroristes a estavellar l'avió en aquell moment perquè no podien controlar les situacions. Existeix...
1: Hi ha una pel·lícula que està molt bé, aquesta del United 93.
0: Sí, no s'ha fet mai públic, però existeix els últims 30 minuts de gravació del so de la cabina. en el que tot està gravat, les baralles i tots els conflictes que hi havia entre els passatgers i els terroristes.
3: Espero poder-ho escoltar algun dia, això, eh?
0: Sí, estaria bé que ho desclassifiquessin.
1: Però això, a la pel·lícula, crec que hi ha trossos que són literals, eh? És molt interessant, és una pel·lícula del 2006 i crec que és, bueno, intenta ser molt fidedigna, però és en plan gairebé semidocumental i està superbé. Sergi, t'ha convençut o no? Ah, però sí. No estàs, Albert, encara?
0: Hi ha la guinda del pastís, que és el World Trade Center 7.
1: Home, sí, home, ho hem dit abans.
3: Aquest és l'edifici extra que va caure, sí. Sense venir a cuento, eh? Així,
0: és un edifici de 47 pisos que sobre un quart de 6, o sigui, 7 hores més tard, va caure, cau de forma uniforme i passa una cosa estranya, que és que durant 2 segons cau en caiguda lliure. Això sembla tonteria, però un edifici només cau en caiguda lliure si li exploten els pilars de suport en un moment donat.
1: Els fonaments.
0: Això va fer que gent com Frank Ledger publiqués que, evidentment, havia sigut una demolició més per nanotermita. Aquí ho van vestir una mica més i és que, segons molta gent, el World Trade Center 7 és on hi havia la seu de comandament del govern dels Estats Units que va organitzar l'atemptat.
1: Estava allà i per això 7 hores després la van fotre, sí, a terra perquè s'oblideixin les proves, diguem.
0: Ah, exacte. Va passar una cosa, que és que la BBC va anunciar el col·lapse d'aquest edifici 20 minuts abans de que passés.
2: Home. Però és que ja havia mig col·lapsat. De fet, aquest edifici, sí, portava una bona estona amb l'àtic ja havia col·lapsat feia estona. Ah.
0: La BBC van dir que el reporter s'havia equivocat, que volia dir està a punt de caure, i va dir ha caigut. Hi ha periodistes de TV3 que van dir coses perquè allò dels nervis i tot. La cosa és... Aquí,
1: quin periodista? Què dius? Que s'ha passat com molt de... Què dius? Un periodista que va dir què?
0: Jo recordo cap a les 2 de la nit un cert periodista dient fins aquí l'especial, l'atemptat al complex de les 3 Bessones.
1: Ai, molt bé, això.
0: Que cadascú
1: ho busqui. Si el recuperem.
0: És un tall censurat per la nostra. I aquí va passar una cosa que passava altres vegades, que és que l'organisme que ha fet tots els informes tècnics va cometre un error, que és que en un moment dir que aquests 2 segons de caiguda lliure de l'edifici no sabien com explicar-ho. Després ja ho van explicar. O sigui, realment va col·lapsar l'edifici i el que cau en caiguda lliure és la façana.
1: Clar.
0: Però aquest document, en el no ho sabem explicar, ha sigut una llosa que sempre més ha donat ales a molta gent per dir, veieu com van demolir amb nanotermita aquest edifici.
2: Exacte. De fet, els edificis que van col·lapsar en total van ser 5 al voltant de les Torres Bessones. De les 2 torres, aquest era el World Trade Center 7 i 2 edificis més que van quedar col·lapsats, que van ser un hotel, que era un Marriott, i després una església ortodoxa grega. Van quedar
1: amb
2: ruïna total. No, aquests no. 3 van tenir col·lapses parcials, 11 edificis amb danys bastant greus, després 37 edificis amb danys moderats. Però, esclar, va crear una
3: zona de vista que quan cau tot allò, la quantitat de runa, de pols, de tot...
1: Asbestos. Tremendo.
3: Clar, és que molta gent devia morir no només de la caiguda, sinó sí, d'estar per allà pululant i que li vingués tot... Hi ha vídeos, crec, que es veu com va arribar tota la polseguera. Això de portar tot de pedres i de coses que poden treure't un ull o bueno, com a mínim, bueno, no sé.
1: I que hi ha gent afectada molts anys després que han tingut malalties.
3: Clar, perquè respirar això... No, i a més tot això cau a sobre dels terrats, no? Una mica com a Pompeia, quan te cauen les pedres del volcà i se cau la casa del pes, doncs una mica alguna cosa semblant, suposo, eh? Jo, ja sabeu que jo soc de lletres, no hi entenc pas de tot això, però ho suposo com a ciutadà, que bueno, tot al voltant deu quedar afectat.
1: I a tot això que deia l'Albert, hi ha la investigació oficial, que són centenars i centenars i centenars de pàgines, i segurament això que deies també, de que es van haver d'anar dedicant-se també a anar desmuntant les teories de la conspiració, que segons com per alguns segurament és la manera de validar-les també, no? No sé, Sergi, tu t'ha convençut o no al final això?
3: A mi m'ha convençut no perquè no ho hagi fet bé, perquè l'explicació ha estat molt bé, però o sigui, segueixo pensant que bueno, podria ser,
1: ja.
3: El que passa és que quan entrem en coses de nanotermites, jo molt més senzill, que en Bujo sabia i que, però tot el rotllo nanotermites no m'ha convençut. A mi quan ho compliques massa em poso, ja m'amarejo i dic uf, no, prefereixo pensar que és tal qual i ja està. Però bé, la imatge aquella d'en Buix en aquella escola de nens i tot plegat, doncs tot, bueno, és una conspiranoia que pots arribar a pensar que podria ser real, però que ara seguiré pensant que no. I bé, cadascú que pensa el que vulgui, perquè aquí cadascú té les seves idees. Bé, ara és aquell moment en què hem de parlar de conspiranoies de veritat, perquè la Terra és plana o la Terra no és plana? Perquè jo pensava que venia a parlar d'això.
2: Jo, bueno, i nosaltres ui, fa temps que ho estem dient, ui, amb el director del programa, que és en Sergi Terrés.
0: Ui, no hi ha pas, no hi ha manera, eh?
1: Aquí no hi ha direcció, no. Aquí cadascú, això és col·legiat, nois.
3: Així no parlem de si la Terra és plana o no, perquè jo...
1: Una... Hem vingut a parlar del 25è aniversari de l'atemptat més important del món i...
2: Sempre surt amb excuses.
0: Sí, sempre pilotes fora... Pilotes fora, tots...
1: Doncs, en fi, hi havia un que deia això, no toca. Deixar...
3: Sí, ho haurem de deixar per un altre dia, perquè aquí tenim nosaltres, tenim el nostre Dembélé, que a la part final del programa ve a explicar-nos cosetes, no?, llegat cultural del cas que hem parlat, bueno, que ha deixat en la música, en les pel·lícules. Evidentment, estem parlant d'una cosa estatunitenca, totalment històrica, i per tant segur que ha deixat molts de llibres, moltes cançons, moltes pel·lícules, alguna segur que en farà esment, perquè ell és molt fan de Nicolas Cage. Però bé, va, no valoraré res. Deixem que en Xavi Gorro ens il·lustri amb el llegat cultural que ha deixat l'11 de setembre de 2001 en l'imaginari col·lectiu i en la cultura popular. Xavi Gorro, hola.
5: Sí, què tal? Molt bones.
3: Bueno, aquí, mira, fent la petar amb els companys aquí ja. De la Catalunya Central.
5: No, a mi se m'havia dit que hi havia una escaleta que estava tot mil·limetrat per tempos i que...
1: Però si ho hem seguit, bueno, fil per randa.
5: Sí,
1: el que
5: sí,
1: passa
5: sí.
1: És que tu no
5: clar,
1: no
5: serà això. Jo anava a ser breu, però bueno, veient com ha anat el programa, no ho seré.
3: No, tira, pren-te el temps que vulguis.
5: Explicaré totes les xurrades que tenia...
1: Les escaletes són llegendes urbanes.
5: Ja. Va, si us sembla... Fem com sempre, no? Fem l'apartat cultural, comencem parlant de llibres, i jo us destacaré tres llibres que són, bueno, no parlen de conspiracions, sinó que parlen dels fets reals. El primer parla dels fets reals i oficials, perquè el primer llibre que es va publicar, bueno, dels primers llibres que es va publicar, o el llibre que s'ha seguit més, és un, que és l'informe de la comissió que es va fer sobre els fets de l'11S. I, bàsicament, allà el que es detalla és minuciosament les errades que van haver en intel·ligència, la cronologia com es van produir els atacs i la planificació que Al-Qaeda va dur a terme aquests atemptats i fer caure les torres. Per tant, diguem que és la versió oficial que dona el govern dels Estats Units, en la que ens hauríem de creure, tot i que hem vist que, bueno, que hi ha altres teories que potser són més divertides que l'oficial, no? Un altre llibre sobre el cas és La Torre Elevada, Al-Qaeda i el camí cap a l'11S, d'un senyor que es diu Lawrence Wright, que a més aquest senyor és guanyador d'un premi Pulitzer, i aquest llibre doncs és considerat doncs un llibre de referència que ens explica doncs com funciona el tema del jihadisme modern, explica de manera molt rigorosa com era la vida i qui eren els membres fundadors d'Al-Qaeda i quina era la feina de l'FBI per intentar aturar aquesta gent, que ja vam veure que com a mínim a l'11S no els hi va funcionar gaire. I el tercer llibre sobre el cas es diu 11 de setembre, el dia que va canviar el món, que bàsicament això és una recopilació de cròniques periodístiques i també d'anàlisis polítics que es va editar sobretot per al món hispanoparlant, o sigui, està editat en els altres dos també, però aquest es va editar especialment en castellà, i el que fa és bastant interessant perquè el que fa és narrar l'impacte geopolític immediat i les guerres que es van derivar posteriorment com a conseqüència ja no només de l'atemptat, sinó de les psicosis sobre altres atemptats, perquè si us en recordeu, en els mesos posteriors qualsevol cosa que sortia de la normalitat ja era un altre atemptat que s'estava produint, o que estava planejant, i aquest llibre el que fa és això, és intentar explicar la psicosi que es va viure doncs arran de l'11 de setembre de l'any 2001. Però el que és interessant d'aquest cas, hi ha moltes coses interessants, eh? I ara parlarem la que a mi m'ha agradat més, però també són el que és el tema audiovisual, les pel·lis, documentals i tal. Hi han milions de documentals que parlen sobre el tema. Si fiqueu ara ja a la televisió i mireu, aneu als canals de història, el canal de documentals en general, trobareu milers de documentals que expliquen el cas. Alguns són més rigorosos o altres ho són menys. Jo el que ho portaré són tres pel·lis, dos de les quals ja les heu citats. Una és United 93, una pel·lícula de Paul Greengrass que es va estrenar l'any 2006, té un 6,7 de Film Affinity i, com ja heu dit vosaltres, està considerada com la pel·li més rigorosa que parla sobre aquests atemptats, ja que, a més o menys, ens explica en temps real què va passar dins d'aquell quart avió de passatgers que s'havia d'estavellar contra el Capitoli, que va acabar caient a Pensilvània per una rebel·lió dels passatgers contra els terroristes, i per tant podem dir que és la pel·lícula més aclamada sobre aquests fets. L'altra és la que a mi m'agrada més, perquè bàsicament està dirigida per Oliver Stone, però està protagonitzada per l'immens Nicolas Cage, que no ha fet mai una pel·lícula dolenta a la seva vida, i qui em digui el contrari, doncs... no té la raó. La pel·lícula es diu World Trade Center, també és del 2006. Té un 4,6 de Film Affinity, però això no vol dir res. No us ho creieu? No vol dir res. De gran pel·lícula. Bàsicament el que fa aquesta pel·li és...
1: Una cosa, Xavi, perdona.
5: Sí.
1: Has dit que Nicolas Cage no té cap pel·lícula dolenta?
5: Cap ni una.
3: Sí, deixa'l.
1: Has dit,
3: cap
1: ni una. Has dit això,
3: cap ni una.
5: Cap ni una.
0: Bueno, i per què no va fer Superman?
3: Això s'ha dit i això es diu constantment en aquest programa.
1: Quant temps fa que fem el programa i aquí no... O sigui, a la Terra...
3: I llavors pretén que la gent se'l prengui en sèrio.
5: Cap ni una.
1: Ja està. Vale. Davant.
0: Va faltar Superman.
3: Jo recordo haver vist al cine en una de les pitjors nits de la meva vida, anar a veure Ghost Rider.
5: Buah, boníssim.
3: Obra
5: mestra, obra mestra. I bueno, si va. Hagués fet de Superman, és que això, com diu l'Albert, això hauria estat ja un Oscar.
3: No tens cap tipus de credibilitat i va, seguim.
5: Nicolas Cage, no sé, és el millor actor de la història de Hollywood. Però bueno, aquesta
4: és la pel·lícula. Jo de Nicolas Cage, l'única cosa que diria és que, sisplau, la gent recordi que un tio que no era Nicolas Cage, que ni tan sols s'assemblava a Nicolas Cage, un bon dia va anar al Bernabéu i va ser rebut amb tots els honors perquè va dir que era Nicolas Cage, fins i tot pel president del...

0: Hola, bona festeros i festeres, benvinguts una setmana més a Rhythm is a Dancer. Una connexió més per ballar la millor música de ball. DJ Flecky. Soc DJ Flecky i avui tindràs una festa especial. Molta música, molta màquina i també connexió. Avui sessió especial de la gent de MSK Màquina. Comença la festa, 2 hores sense parar de ballar. La millor música de selecció feta per un servidor DJ Flecky. Arrenquem la festa. Rhythm is a dance. Som-hi!
1: Atención Charlie 1, atención Charlie 1. Aquí sí que hay fiesta.
0: Vinga, seva família, comencem amb aquest so Trance. Tema actual de Revolution Trance. Legendary Trance. Aquesta meravella que serveix per obrir el programa d'avui. La festa la tens garantitzada. Això és el Rhythm is a Dancer. Som-hi, família! Escalfant motors. Perquè avui gaudiràs de molt bona música de qualitat. Soc DJ Flecky, som-hi! Comencem la festa!
2: DJ Flecky et punxa trens.

que tienes aquest tema Trance de Evolution Trance, Legendary Trance, tema actual 2026. Primer tema per obrir un festival de bogeria. Som-hi! Més temes trance actuals. Qui se'n recorda del tema de Energy 52? Café del Mar, un gran clàssic. Aquí tens aquesta versió actual, en versió trance. Espectacular. Som-hi, família, que estem de festa.

Espectacular aquest tema, aquest clàssic d'Energy 52, Café del Mar, amb aquesta versió trans actual. Brutal! Com ens agrada aquest estil trans, de tant en tant val la pena gaudir d'aquestes meravelles. I som-hi, pugem les revolucions, una mica de so techno. I arriba una novetat. Amelie Lenz, Come Closer. Novetat, so techno. Vinga, pugem els VPNs, pugem el ritme, pugem la festa. Soc DJ Flecky. La festa la tens

0: Som-hi! Meso Tecno, un clàssic! La Bush, Be My Lover! Amb aquesta versió Tecno actual 2026. Som-hi, família, que estem de festa, ja tornem a mitja netzer! Avui, amb aquests sons espacials!
1: Novetats.

clàssic del 90 que va arrasar les pistes de ball, aquest tema de La Bush, Be My Lover, amb aquesta versió techno, aquesta versió actual 2026. Vinga, més canya, So Hard Techno, Antariyaki Boys, Tokyo Drive, So Actual, la coneixes molt.

2026. I ara, família, escoltarem l'últim tema d'aquesta primera part. Agafem un tema clàssic dels 90, tema de Me voy de fiesta.

0: Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Som-hi, família, que comencem amb aquesta novetat. DJ Skriker, Impact, Nokia Remix. Qui se'n recorda del so dels mòbils Nokia? Doncs agafant aquesta melodia, aquesta base, arriba aquest

0: fly is still alive.
1: Una de clàssics del 90. BG, The Prince of Rap, The Call of All My Dreams. Amb aquesta versió actual

un clàssic del 94, B.G. The Prince of Rap, The Call of All My Dreams, amb aquest so High Style 2026. Sí, família, la festa es diu Rue de Mils a Denzel. Som-hi, que estem a la recta final. Més temes. Vinga, som-hi, família, més temes, que estem a la recta final del programa. Ara gaudirem d'aquesta peça del 2022 de Da Edge amb aquest iPad.

Vinga, sa família, arriba el moment d'escoltar ja l'última creació. Viatgem cap a l'any 2001 amb aquesta bona màquina de Keizer i Kura. Otto Mike Kiffness.

0: Família Fiestero, s'acaba el temps. Tornarem la setmana que ve aquí mateix, mateix i mateixa hora, paraula de DJ Flecky, la tornarem a liar. Una abraçada molt de petonets a la família, adeu!
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good.

DJ Bigurta.

la llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento, em tranquil·litza. No sé com, però em tranquil·litza.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: de Vilafant arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Thank you.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.